FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat. Flash.

0: Hola, què tal? Són les 6 del matí.
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Vinga, som-hi.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash, flash FM.
2: La que manda.
0: És dilluns, 6 del matí, 6 de juliol del 26, i ara mateix arrenca una nova edició del Flash Matí. Benvinguda, benvinguts.

0: Danou, Quevedo i Elvis Crespo lideren la llista de Flash FM. Lideren el calibre 45 amb aquesta cançó que es diu La Graciosa. Vinga.
1: Échate pa'cá.
0: Quin temazo, que s'han tret de la màniga, per favor.
1: La Graciosa.
0: Vinga, bon dia.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Comença el Flash matí d'avui.
2: No us espanteu. Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash matí.
0: Toca començar aquesta nova setmana ben amunt, per favor, perquè si no, què hem de fer, eh? Després del cap de setmana toca engegar el dilluns de la millor manera possible amb La Graciosa del Quevedo, per exemple, per què no, eh? La medalla d'or, de nou, aquesta setmana ja en porta tres seguides consecutives liderant el calibre 45. Això sempre és gràcies a vosaltres, a les votacions que feu a través de la nostra pàgina web a flashfm.cat, a l'apartat del calibre 45. Podeu seguir votant per aquesta cançó o per la que més us agradi. Vinga! Ara mateix, les 6 i gairebé 6 minutets. Benvinguts, benvingudes a aquestes 5 hores de show, 5 hores de programa, amb una missió claríssima, despertar, espavilar tot el país a cop de ritme. Aquí l'Héctor Ortega, moltes gràcies per ser-hi.
2: Flash matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: La primera, la nova d'Augel, Moving to the Sun. Bon dia, vinga, va.

0: Al Mendes, mi reina, és el títol d'un dels seus èxits, un dels seus temazos de fa 13 anys. No un, ni dos, ni tres, eh? 13 anys des que el Henry Mendes va fer aquesta cançó, compartint-li ara que està sonant a Flash FM. Jo crec que ni s'ho creu, el tio, eh?
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Vinga, va, 6 i 12 minuts d'aquest dilluns, 6 de juliol del 26, al Flash Matí. Ens hi hem posat a les 6 del matí fa uns minuts i us estarem acompanyant fins les 11, ara amb el BL, la plena.

Aquests són els Figaflauas amb el seu temazo de fa dues o tres temporades, ja amb la tonteria, no? I la Marina continua ben morena. La Marina està morena. A Flash FM, bon dia. Som el Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio. Aquí sabem què voleu, doncs, o què necessiteu, si més no, començar el dia bé, no? Ben amunt i tal, aquesta història. Doncs aquest programa us ajuda amb tota la música que necessiteu, la més xula que hem trobat per aquí. O sigui, hem fet una playlist, una llista aquí, pensada exclusivament per vosaltres, per aquells que aixequeu el país de bon matí en un dilluns com aquest, eh? Dilluns de calor, dilluns d'onada de calor. Ara mateix, les 6 i 17 minuts d'aquest 6 de juliol. Benvinguda i benvingut, si acabes de connectar amb nosaltres, aquí l'Ortega. Després d'un cap de setmana molt interessant, eh? Molt interessant. Vam estar a Polinyà, vam estar a la Riba, a Ripollet, a Esparreguera. Oh, i no sé com encara hem sobreviscut. I estem aquí dient quatre tonteries per la ràdio. Saps què vull dir? Però bueno. Escolta, gràcies. Si algú de vosaltres aquí ara mateix diu «Ah, jo vaig estar allà, jo vaig estar a Ripollet, jo vaig estar a Polinyà». Doncs si és el cas, gràcies per haver vingut. I si no, doncs podeu consultar la resta de dates del calendari del Flash On Tour de cara a aquest proper mes, bueno, aquest mes de juliol, l'agost, el setembre, en fi, és que no parem, no sabem parar, tampoc volem. Escolta, va, deixem-nos històries. Seguim repartint música, va.

0: Yo perreo sola.
1: Oli, yo perreo sola. És el Benito Bad Bunny amb el seu perreo matinal que escolteu a Flash FM. El Flash Matí, jo perreo sola, 6 i 24 d'aquest dilluns. Ens quedem a Puerto Rico. Ara, Momar Curs, Sona Coco.

0: Aquest productor històric ja, el tio, porta una trajectòria tremenda i avui, doncs mira, acaba de sonar a Flash FM amb el seu Loco Loco. El Flash matí del dilluns 6 de juliol del 26. Ai, Banxo. Bé, va, repassem titulars amb la Paula Montes.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. L'incendi a les Gavarres evoluciona favorablement. Per això, Protecció Civil ha aixecat els confinaments dels municipis afectats aquest diumenge. Els serveis d'emergència han relaxat mesures davant la millora de la situació, tot i que es mantenen les restriccions d'accés al massís fins divendres. També aquest diumenge ha quedat en llibertat el detingut per provocar aquest incendi. L'home portava 2 dies sota custòdia policial i ara haurà d'estar a disposició de la jutgessa quan el cridi. A la Catalunya del Nord, més de 10.000 evacuats per un altre incendi en el que hi ha 2 ferits greus. Davant la virulència d'aquest incendi, l'etapa del Tour de França d'avui passarà per la zona sense públic i amb un itinerari adaptat. Ara mateix uns 750 bombers i una desena de mitjans aeris francesos estan treballant en aquest foc forestal. I el Ministeri d'Exteriors ha elevat a 35 el nombre d'espanyols morts pels terratrèmols de Veneçuela. Segons l'últim balanç, es mantenen les 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa que, segons el Ministeri, continuen sent la prioritat dels equips de rescat de desplegat sobre el terreny. Els esports. El mexicà Isaac del Toro ha guanyat la segona etapa del Tour amb inici a Tarragona i final a la muntanya de Montjuïc a Barcelona. En futbol, Noruega ha eliminat el Brasil als 8ens de final del Mundial després de guanyar per 2-1 i fa menys d'una hora s'ha conegut que el rival de Noruega als quarts de final serà Anglaterra, que ha guanyat Mèxic per 3-2. I finalment avui la selecció espanyola s'enfronta a Portugal en els 8ens de final a les 9 del vespre.
1: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: És la col·laboració de Rau Alejandro i Bizarrap. El 2023 van fer aquest Baby Hello. I avui el fem servir aquí al Flash Matí per dir-vos també a vosaltres que hello, eh? Bon dia, benvinguda, benvinguts. Si estàs ara mateix, doncs, no sé, pujant al cotxe, començant la ruta de cada matí o a la feina, escoltant Flash FM. Bravo, bravo, bravo. Jan Ponsa, bon dia, tio.
1: Bon dia, hello, què tal?
0: No t'has desfet aquest cap de setmana, Jan?
1: De moment no del tot, però poc ens queda, eh?
0: Escolta, tinc un col·lega que ahir el vaig veure i em va dir, escolta, ho diu el Jan...
1: Per què?
0: Quan treu per la boca les paraules onada de calor.
1: Sí, la veritat és que és un concepte força repetit.
0: Però és que l'ha repetit aquesta setmana, de fet.
1: Clar, és que amb la conya estem en la segona onada de calor de temporada i estem a 6 de juliol.
0: Ja.
1: No estem a 6 de setembre, vull dir que déu-n'hi-do com està pensant aquest estiu. Avui, de fet, comença aquesta segona onada de calor de forma més general. Ahir ja va fer molta calor, sobretot a punts de l'Empordà, però és que ens esperen 3 o 4 dies de força calor, sobretot demà dimarts. De moment, avui, doncs, un dia molt assolellat, amb molt sol, com bé... Bueno, com ja veiem... Ja... Va, que està fotent un sol de l'hòstia aquests dies, vaja, que avui serà un dia més de sol i moltíssima calor. A l'interior podem superar perfectament els 40 graus, demà els 43 al Pla de Lleida. Per tant, déu-n'hi-do quina calor. I a la tarda com a molt algun núvol decoratiu a punts del Pirineu, però sense aigua, sense ruixats, sense res. Per tant, foteu-vos a l'ombra, sisplau.
0: Sí, exacte. I clar... Després, la part més negativa de tot plegat és el tema dels incendis, que també està...
1: Està bastant fotut de la cosa. Amb aquesta calor, les baixes humitats i la setmana passada, sobretot que teníem vent de tramuntana, doncs clar, qualsevol incendi el feia bastant complicat d'apagar per aquestes condicions meteorològiques. I sembla ser que aquesta setmana doncs, segueix sent molt dura, amb un risc d'incendis molt elevat. De fet, ahir ja vam tenir incendis que podien ser, bueno, que són molt importants a la Catalunya Nord i déu-n'hi-do, vull dir, aquesta setmana hem d'estar bastant al tanto i sobretot la gent que no faci imprudència, sisplau, que el 70% dels incendis són provocats.
0: Per això intentarem que no torni a passar, per favor, i tota la força del món, aquells i aquelles que ho esteu ara mateix patint. Repassem temperatures, Jan.
1: Mira, Parets del Vallès 22 graus, a les Borges Blanques 21, a Olot 14 graus i a Barcelona, al barri del Raval, uns frescos 28 graus i mig.
0: Sí, fresquíssims.
1: Fresquíssims.
0: Vinga, Jan, fins ara, gràcies.
1: Fins ara.
2: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
3: Hola, soy Prince Royce.
4: El siguiente tema va dedicado a esas personas que ya...

És la Rosalía amb el seu Despecha, l'himne del 2022, que encara avui dia punxem a les festes Flash FM, de tant en tant, perquè, escolta, dona bon rotllet, no? Que és el que necessitem precisament per engegar, doncs, aquest dilluns, aquesta nova setmana, 6 de juliol del 26. Ara mateix les 6 i 42 minuts, escolteu Flash FM, escolteu el Flash Matí, i ara sona Shakira acompanyada d'ABL.

temazo, ¿eh? Quin temazo y cómo se engancha eso. Ale Yorgaki, capaz merenguetón y capaz no funcionamos. Va el Flash Mati, hola, hola, ¿qué tal? Bon dia, com ho porteu? Vinga, tenim aquí molta música i, evidentment, doncs, tota l'energia positiva que necessita qualsevol persona per començar una setmana, eh? I quina setmana, també t'ho dic. Aquesta, podríem dir, segona del mes de juliol, que passa volant, però, bueno, espero que algú d'aquí ja tingui més a prop les vacances. Nosaltres no, però espero que tu sí, com a mínim, eh? Ara mateix, les 6:49, dilluns en marxa, Flash Matí, Flash FM, ara amb Jay Wheeler, sona de Lejitos, remix.

L'any 2004, temazo al reggaeton old school que de tant en tant ens agrada recuperar aquí a Flash FM, eh? Així es comença millor una nova setmana, sí o no? El Flash Matí, camí de les 7 d'aquest 6 de juliol, amb Ana Mena i Lola Índigo.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7, més de 10.000 persones evacuades a la Catalunya del nord per l'incendi que crema des de dissabte al massís dels Aspres. La prefectura del Pirineu Oriental ha dictat aquest diumenge al vespre un ordre d'evacuació de la població d'Illa i d'una desena de municipis més. Ara mateix uns 750 bombers i una desena de mitjans aeris francesos estan treballant en aquest foc forestal. És per això que els agents rurals han ampliat les zones amb risc extrem d'incendi per avui. Ara mateix 45 municipis catalans es troben en el nivell 4 del Pla Alfa. A partir d'aquesta mitjanit s'han ampliat les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I a Barcelona, els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han desarticulat un grup criminal especialitzat en assalts a domicilis, habitatges i robatoris amb violència. La investigació va començar després d'un atracament a una empresa de recaptació de màquines recreatives a Castelló de la Plana. Els esports. Al Tour de França, el mexicà Isaac del Toro ha guanyat la segona etapa amb inici a Tarragona i final a la muntanya de Montjuïc a Barcelona. Avui, en la tercera etapa, degut als incendis de la Catalunya del nord, hi haurà canvis a l'itinerari i zones sense públic. En futbol, Noruega ha eliminat el Brasil als vuitens de final del Mundial. Després de guanyar per 2-1 i fa una hora, s'ha conegut que el rival de Noruega als quarts de final serà Anglaterra, que ha guanyat Mèxic per 3-2. I finalment, avui, la selecció espanyola s'enfronta a Portugal en els vuitens de final a les 9 del vespre.
0: Sona el Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.
3: Shout out to my man Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: M'ho vaig jo, no sé ben bé com es pronuncia això, tu ho saps, Gemma?
1: A mi no em demanis res de francès, que jo no tinc ni papa.
0: M'ho vaig jo, diguéssim, que seria així, vale, d'acord?
1: Vale.
0: Maladie és el megacrack de la setmana, una cançó d'aquestes que al final, vulguis o no, després estàs tot el dia... Maladie,
1: s'enganxa com una mala cosa.
0: El megacrack a Flash FM a 7 i 5 minuts, què tal? Bon dia, Gemma Déu.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Bueno, molt bé, tu, com ha anat el cap de setmana?
1: Doncs bé, cansadet, però bé, bé, estem vius, que és l'important.
0: La Gemma Manzanero, en comptes de descansar el cap de setmana, es lia a fer coses i no para, saps?
1: Em lien, que no és el mateix.
0: És veritat, és veritat.
1: Em lien,
0: el
1: però bueno.
0: El teu entorn no et deixa descansar.
1: No, unes setmanes complicades.
0: Escolta, repassem alguna noticieta d'aquestes nostres, va.
1: Doncs mira, comencem a Corea del Sud, perquè la intel·ligència artificial està fent coses bones, depèn de com ho miris, perquè allà hi ha un 42% de cases, de llars, sí, que són unipersonals, que només hi ha una persona i generalment és gent gran.
0: Ai, vale? Pobres.
1: És quasi bé la meitat de la població, és molt heavy, eh?
0: Ja.
1: Què han fet allà per solucionar-ho? Doncs construir o crear unes nines, uns ninots fets amb intel·ligència artificial, que són com els nets o netes d'aquelles persones que viuen soles.
0: Ai, pobres.
1: O sigui, parlen amb ells, els recorden la medicació, els diuen coses boniques, els entretenen...
0: Ah, però està molt bé llavors, no?
1: Hi ha molta gent que diu, basta, contacte humano, por favor, bueno, escolta, si no...
0: Ja, però si no en tenen...
1: Si no en tenen, a mi no em faria retenir un... És com el Furby dels nens petits, doncs, una nineta...
0: Un Furby de iaio.
1: Un Furby de iaio, totalment. I estan molt contents, la gent gran d'allà estan supercontents. Vull dir, la gent és més positiu que negatiu, encara que sigui tot més virtual que res, però, escolta...
0: Bueno, ja m'agrada que per fi, bueno, que per fi no, però vull dir que ja doncs, que surtin coses, diguéssim, positives,
1: sí,
0: perquè fa la intel·ligència artificial, que sempre totalment estem aquí parlant de la part negativa i potser alguna cosa positiva doncs, també ha de tenir.
1: Sí. Clar que l'hem d'utilitzar com una eina més que res, saps? Aprofitar.
0: Mentre no comencin a fer el nou Flash Matí, unes IAs...
1: Que no està tan lluny!
0: Aquí ja m'enfadaria jo, eh?
1: Ai, per favor.
0: Bueno, va, escolta, engeguem una nova hora del Flash Matí. Us estem, com sempre, fent companyia, repartint música fins les 11 del matí.
2: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
1: Flash.
0: Avui és 6 de juliol del 26, en plena onada de calor. Marxem cap a Medellín amb el Cris MJ. Bon dia a tothom.
1: Bon dia.

0: Quevedo. És el títol d'aquesta cançó del Quevedo, amb les Nueva Línia. Quiero más, quiero más. En volem més, Quevedo, en volem més. No para el tio. Són les 7 i 12 minuts. Bon dia a tothom. Gràcies per ser-hi. Escolteu Flash FM, l'emissora del ritme, 6 de juliol. Vinga, va.
1: Vale.
0: Dale, dale. Això continua. Ara amb Bizarrap, eh? En aquest cas, amb el Daddy Yankee, anem a repassar la Music Sessions número 0. 3, 2, 1.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Ara o mai. Últimes entrades pel Share Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol.

0: vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
1: Las rebajas de verano ya han comenzado en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por los descuentos adicionales sobre precios outlet. Quédate para disfrutar de una experiencia de compra cómoda y fresca cuando aprieta el calor. Y recuerda, abrimos todos los días para que aproveches al máximo los mejores descuentos. Porque este verano hay mucho más por descubrir en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
2: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
3: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
4: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
3: A més, té un 98% de carn.
4: És natural que es noti, oi?
3: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
6: Escoltes Flash FM Andorra 93.8.
10: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
11: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
12: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: Escoltes el Flash Matí.

0: Benito, no podia faltar Bad Bunny en aquest matí de dilluns amb una cançó tan maca com aquesta. Debí tirar más fotos. Bon dia, Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Bon dia, penya, els que escolteu la ràdio des de primeríssima hora del dia.
1: I tant.
0: Bad Bunny va estar a París fent el seu últim concert allà.
1: Ai.
0: Dels de França, eh? Encara en té
1: alguns més.
0: I va convidar J Balvin, eh? Poca broma.
1: No fotis, molt
0: bé. Sí, senyora. Estem fent camí cap a 2:15 d'avui ara mateix d'aquest 6 de juliol. Sona que ve, Doni Borratxo. Bon dia.
1: Bon dia.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 7:45. L'incendi a les Gavarres evoluciona favorablement. Per això, Protecció Civil ha aixecat els confinaments dels municipis afectats aquest diumenge. Els serveis d'emergència han relaxat mesures davant la millora de la situació, tot i que es mantenen les restriccions d'accés al massís fins divendres. I a la Catalunya del Nord, més de 10.000 evacuats per un altre incendi, en el que hi ha 2 ferits greus. Davant la virulència d'aquest incendi, l'etapa del Tour de França d'avui passarà per la zona sense públic i amb un itinerari adaptat. Ara mateix, uns 750 bombers i una desena de mitjans aeris francesos estan treballant en aquest foc forestal. Els esports. Noruega ha eliminat el Brasil als 8 de final del Mundial després de guanyar per 2-1 i fa menys d'una hora s'ha conegut que el rival de Noruega als quarts de final serà Anglaterra, que ha guanyat Mèxic per 3-2. I finalment avui la selecció espanyola s'enfronta a Portugal en els 8 de final a les 9 del vespre.
0: Especial informatiu.
1: Ja està oberta la convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys, una línia de subvencions destinada a facilitar l'accés i el manteniment de l'habitatge. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 10 de juliol i l'import s'ajusta a la situació econòmica de cada persona beneficiària amb l'objectiu de donar suport a l'emancipació juvenil i reduir l'esforç econòmic que suposa el pagament del lloguer. D'altra banda, aquest estiu s'ha programat una agenda d'activitats vinculada al patrimoni cultural arreu del territori, amb propostes diverses com visites guiades i itineraris, tallers i activitats divulgatives pensades per a tots els públics. Les activitats permeten descobrir espais i elements patrimonials des de diferents perspectives, tot fomentant la participació i l'experiència directa. La iniciativa vol apropar el patrimoni històric, artístic i cultural a la ciutadania i contribuir a posar-lo en valor com a part viva i compartida del territori.
0: Flash Matí. El despertador de Flash FM.

0: salud. Aquest és el titular del Manuel Turizo. Por un pendejo no se llora. Y si se llora, que no se entere. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Bon dia, Héctor Ortega. Què tal?
0: Estàs d'acord tu amb el Turizo, sí, no?
1: Sí, sí, l'orgull sobretot. Ja ploraràs a soles quan estiguis allà a la intimitat.
0: Exacte, exacte. Molt bé, 7:37 minuts. Això que escolteu de fons és el Jan plorant. Com fas?
1: Tu plores així, Jan.
0: És un tio molt raro, el Jan.
2: No, això és un ploc exagerat.
1: I per què plores? Per la calor?
2: Per exemple.
1: Ah.
0: Bueno, escolta, avui ja estem immersos en aquesta segona onada de calor d'aquest estiu que fa molt poc que va començar, perdona que et digui, eh?
2: Correcte, segona, eh? Due, segona onada de calor a dia 6 de juliol, segons el meu mòbil. Per tant, déu-n'hi-do quina calor que està fent.
1: Segons avui... el teu mòbil i el mòbil de tothom, eh?
2: Segons el calendari mundial, avui 6 de juliol, vale, perfecte.
0: Escolta, què? El tema això avança igual o no?
2: Doncs avança amb més calor, tant avui com demà, com passat, com l'altre i el següent. O sigui, que ens espera una setmana amb molta calor, molt estable, també amb molt sol, i també alguns núvols a la tarda, punts del Pirineu, que no han de passar aquí. Avui les temperatures s'enfilaran fins als 40 graus al Pla de Lleida. Demà podrien arribar als 43 i veurem si dimecres, atenció, Gemma, als 44, eh?
1: Sí, dimecres.
2: Doble 4. Doncs vaja, poca cosa més, va patir calor.
0: Et sembla poc, xaval?
2: Doncs no, em sembla exageradíssim.
0: Poca cosa, eh? Poca cosa. Molt bé, doncs repassem algunes temperatures d'ara mateix.
2: Mira, comencem per la temperatura més baixa, ara mateix a la Cerdanya, amb 7 graus, i anem a per la més alta, a Portbou, amb 29 graus ja, a les 7 i mitja del matí. Castellbisbal, 21 graus. I a Barcelona, 27 graus.
0: Molt bé, Jan, doncs anar per l'ombra, hidratar-se sobretot. I el que dèiem fa una estona també, no feu tot el que no s'ha de fer per provocar un incendi sense voler.
2: No, i no feu esport a les 3 del migdia, sisplau,
0: a ple sol. Tampoc.
2: Hi ha gent que és molt suïcida, entre ells jo, però no em feu cas a mi.
0: Bueno.
2: O sigui, a nivell de fer esport...
0: Sí, ja, t'hem entès. Ja pots anar tranquil·lament cap al teu ordinador. Fins ara.
1: Hola!
0: Que és broma, tio, que és broma. Ja està, no?
2: La previsió,
0: ja està. Calor. Bé, va, aneu a les Moonride Music Nights a PortAventura. Quan cau la tarda, el parc es vesteix de color i festa.
1: Ah, sí?
0: Ja es veu que aquest dissabte fan coses allà, la Pride Night, aquestes mogudes. 35 euros, Moonride Music Nights.
1: Ara.
0: El tardeu més temàtic de l'estiu, PortAventuraWorld.com. El Flash Matí continua, som-hi.
3: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.

0: Sa de Farruko, Gracie, Steve Aoki, a Flash FM, el Flash Matí d'aquest dilluns, aquest 6 de juliol del 26. Bon dia a tothom, 3 quarts de 8 exactes, ara
1: Hola,
0: mateix.
1: Hola, què passa? Bon dia a tothom.
0: Tota la gent que matina avui de Valent i que ho feu amb aquest programa, gràcies per ser-hi i especialment si heu tingut un cap de setmana de festa major, perquè hi ha molta gent que doncs, aquest cap de setmana ha estat precisament de festa major.
1: M'encanta, m'encanta les de poble.
0: Ara em fa pensar que potser, si és el cas d'algú, aquest dilluns no treballarà, perquè acostuma a ser dilluns festa després del cap de setmana de festa major. Bueno,
1: sí, segurament algun poble doncs,
0: no sé,
1: serà
0: no sé.
1: De ressaca.
0: En tot cas, aquest divendres vam estar a Polinyà a la nit, vam, allà, vam fer una festa grossa al Parc de la Riera, gràcies a tothom, si veu estar allà, si veu assistir.
1: Sí. M'heu fet molta enveja, he vist els vídeos.
0: Home, i tant. I tant. Bueno, saludem a tota la gent de la xavalla de Polinyà. Doncs a la gent de Polinyà que participa al Grand Prix. Perquè
1: no, és veritat, és cert.
0: Abans de començar la festa Flash van fer el pregó.
1: Sí.
0: I va sortir tota la penya de Polinyà que aquest estiu sortirà a la nova edició del Grand Prix.
1: Sí, que ho vam comentar fa temps, és cert.
0: Doncs allà estaven tots, eh?
1: Doncs mira, anirem tota Catalunya amb Polinyà, tu.
0: Sí, senyora.
1: Que guapo.
0: Bueno, quedeu saludats aquí al Flash Matí de Flash FM, d'acord? I també tota la gent de Ripollet, que vam fer una festa molt xula, el Jove Fest de Ripollet, dissabte nit. Va ser espectacular.
1: I tant.
0: La plaça Joan Abat, allà no hi cabia ningú més, ja t'ho dic.
1: Fantàstic, és meravellós.
0: Vam fer també festeta a la Riba i a les Carpes i la Tena Esparreguera.
1: Però quants llocs feu festa, mare de Déu?
0: Ja te'ls acabo de dir.
1: Sí.
0: Podeu consultar les següents dates de les festes Flash FM a flashfm.cat, a l'apartat Agenda. Allà teniu detallades les properes dates del tour de festes de Flash FM, que no és que es faci només festes a l'estiu.
1: No.
0: Vull dir que en tenim més, perquè tot l'any allò...
1: Aquí no parem.
0: Allò no s'atura mai, vinga. Igual que aquest programa que hem posat en marxa a les 6 del matí i que s'estarà fent companyia fins les 11.
2: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
0: Amb el JC Reyes ens acompanya. Sona Loquita. Som-hi.
1: Bon dia.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM. Ets d'extrems. Quan surts de festa, surts de festa de veritat. I quan vols relax, demanes tranquil·litat total. Aquesta setmana al Flash Matí regalem estades de bungalou al càmping Balmarí Argelers-Surmer. Càmping luxuri a prop del mar, ambient supertranquil, amb equipaments de qualitat, piscines de somni climatitzades i jardins espectaculars. Per participar en el sorteig, estigues atent al Flash Matí. En joc, estades de bungalou al càmping Balmarí Argelers-Surmer.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
4: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades. I a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
6: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
5: I se't transmet el fred a la mà?
6: Suposo.
5: Oh.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Andorra. Flash 93.8.
9: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
10: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
11: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
10: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
11: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
10: Som a l'avinguda del Revell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
11: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
10: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
1: Flash FM Andorra, 93.8.
12: Flash FM.
13: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Fly Project del 2014, eh? Una miqueta de so, remember, a Flash FM.
1: Toca.
0: Som al Flash Matí. El que toca és despertar-se ja i començar el dia ben amunt, eh? Amb el Caro i el Justin Quiles.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8, unes 4.600 hectàrees cremades i més de 10.000 evacuats per l'incendi a la Catalunya del Nord. Les condicions meteorològiques tornen a ser molt desfavorables. Ara mateix un miler de bombers amb 200 vehicles treballen sobre el terreny i amb la sortida del sol s'hi han sumat els mitjans aeris que van aturar les operacions diumenge a la nit. A hores d'ara, 5 persones han resultat lleument ferides, entre elles un bomber. És per això que els agents rurals han ampliat les zones amb risc extrem d'incendi per avui. Ara mateix, 45 municipis catalans es troben en el nivell 4 del Pla Alfa. A partir d'aquesta mitjanit s'han ampliat les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada i la Barònia de Rialb. I a Barcelona, els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han desarticulat un grup criminal especialitzat en assalts a domicilis, habitats i robatoris amb violència. La investigació va començar després d'un atracament a una empresa de recaptació de màquines recreatives a Castelló de la Plana. Els esports. El Tour de França, el mexicà Isaac del Toro ha guanyat la segona etapa amb inici a Tarragona i final a la muntanya de Montjuïc a Barcelona. Avui, a la tercera etapa, degut als incendis de la Catalunya del Nord, hi haurà canvis a l'itinerari i zones sense públic. En futbol, Noruega ha eliminat el Brasil als vuitens de final del Mundial després de guanyar per 2-1 i aquesta matinada s'ha conegut que el rival de Noruega als quarts de final serà Anglaterra, que ha guanyat Mèxic per 3-2. I finalment, avui, la selecció espanyola s'enfronta a Portugal en els vuitens de final a les 9 del vespre.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Aquesta té molts números de ser la cançó d'aquest estiu del 2026. La de Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa. Échate pa' acá, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Actor Ortega, què tal?
0: Va, així estem engegant nova hora del Flash Matí, nova setmana que avui posem en marxa 6 de juliol, dilluns. Sí. La vida és massa brossa amb vosaltres, també t'ho dic.
1: I tant, sí, sí.
0: 8 i 6, i ara mateix hem de parlar d'una cosa, perquè avui és 6 de juliol i hem vist que és un dia bonic, d'alguna manera, no?
1: Doncs si és un dia bonic, és el Dia Internacional dels Beatles.
0: I?
1: I de robar, bueno, de robar un petó a una persona.
0: Ara, ara.
1: Del petó robat.
0: Sí, però un petó robat, però que tu veus que pot ser consentit.
1: Sí, exacte, no us marqueu un Rubiales, sisplau, aquí petons consentits.
0: No piquitos com a tal. Això perquè us ho diem, aviam, el tema és que aquesta setmana al Flash Matí us estem regalant una estada en un bungalow al càmping Balmarí, a la Catalunya Nord, Argelers-sur-Mer.
1: Has vist, que bé que ho dius,
0: eh? Sona guapíssim, he estat mirant fotos del càmping aquest i és molèstia, és la cabra, eh?
1: És molt maco.
0: Càmping Balmarí. La pregunta avui és la següent.
1: Doncs a qui li robaríeu un petó?
0: Ah, però un petó nada más, eh?
1: Sí, pot ser famós, pot ser algú que conegueu, pot ser qualsevol persona que sapigueu que...
0: Sí, que pot voler un petó.
1: Que pot voler un petó, vale.
0: A qui li robaríeu un petó? A quina persona famosa?
2: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13.
0: A quina persona famosa li robaries un petó? 628-0605-13. A canvi, entreu als sorteig d'aquesta estada a un bungalow, al càmping Balmarí, Argelers-sur-Mer.
1: Fantàstic.
0: La baguette.
1: Tenari com si com sa.
0: No va haure en marxa del Flash Matí. Participeu, va.
2: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: I de la Shakira. Havíem sigut dona sort aquí al Mundial, no?
1: Dai, dai.
0: La Shakira, Burna Boy, a Flash FM. Dai, dai.

0: del J Balvin, amb aquesta que es diu X. J Balvin, el tio va estar al concert de Bad Bunny, si no m'equivoco, d'ahir mateix. L'últim del Benito a París, de la seva gira, Debi tirar més fotos, eh? J Balvin va ser el convidat. Ara mateix, les 8 i 13 minuts d'aquest dilluns 6 de juliol del 2026. Bon dia! Escolteu, Flash FM, gràcies per ser-hi, com sempre, des de la carretera, des de la feina, allà on estigueu ubicats al mapa. Això continua amb la Tini, Sona dos amantes.
1: Esto dice así. Ella...

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
3: I molta festa.
2: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
3: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
2: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
6: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25.

0: 93.8.
1: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
2: Hola, molt bon dia. Doncs ara ja la trobem. Circulació fluida a tota la xarxa viària del Principat. Això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader.
4: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
5: Ah, no? I com us ho heu fet?
4: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
5: Ui, sí! No sento res.
6: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356 556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356 556.
7: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del Grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Diu així la cançó d'Aïssa, RVFV i Kremli. Una altra que també serà de les que més escoltareu aquest estiu, eh? Muchacha! Bueno, com esteu? Què tal? Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Antonio Ortega, com estàs?
0: Ara mateix les 8:25, molta gent ja en marxa, eh? Al volant i amb aquest programa a l'altra banda. Gràcies, de tot cor.
1: I tant, sempre sou enormes.
0: Avui és 6 de juliol, és el dia dels Beatles.
1: És el dia internacional dels Beatles. He de dir que hi ha dos dies més perquè aquesta gent no s'aclara.
0: Ah.
1: De fet, molta gent el celebra el 16 de gener, altra gent el celebra el 10 de juliol, i avui molta gent també el 6 de juliol ho celebren perquè avui és quan es van conèixer John Lennon i Paul McCartney.
0: Ah, vale, home, doncs sembla una bona excusa per fer aquest dia, doncs, un dia especial.
1: Pots escollir el que tu vulguis o, si ets molt fan, pots celebrar-ho els 3 dies, d'acord?
0: Ja.
1: Que tots sabem que els Beatles són dels anys 60. Hi ha alguna curiositat, si vols que te la digui, eh?
0: Una.
1: Una? Vinga, doncs els Beatles van estar parlant i quasi fan realitat el seu somni de crear, comprar la seva pròpia illa utòpica.
0: T'imagines?
1: Sabem que eren una miqueta hippies i tal, saps?
0: Doncs aquí dels Beatles passem a Helena Rose.
1: Ah, mira que bé.
0: Són una miqueta allà al mateix estil, eh?
1: Vinga.
0: Amb el Manuel Turizo, eh?
1: Som-hi.
0: El Flash Matí, aquesta és nova. La setmana.

0: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. La policia investiga si els diferents conats d'incendi detectats els darrers dies a Sispony i a Ers, a la parròquia de la Massana, estan relacionats entre si. L'últim avís es va produir per unes brasses que fumejaven el cap de setmana al costat de la carretera General 4 a l'altura d'Ers, tot i que els bombers van confirmar que no van arribar a generar flames. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que alguns dels focus haurien estat provocats, fet que manté una elevada preocupació mentre s'espera aclarir els fets. Mentrestant, Protecció Civil ha activat la vista taronja davant de la previsió d'aquest episodi de temperatures molt elevades durant aquests dies. Seguint les indicacions del Servei Meteorològic Nacional, es recomana reduir l'activitat física en les hores de més calor, mantenir una bona hidratació i protegir els habitatges tancant finestres i persianes exposades al sol. L'absència de precipitacions durant les tardes afavoreix que la calor es mantingui també durant la nit. L'organisme demana seguir els consells d'autoprotecció i sobretot consultar també les actualitzacions del Servei Meteorològic d'Andorra. Anem a altres temes. Les obres de remodelació de l'avinguda d'en Camp al pas de la casa continuen d'acord amb el calendari previst. Els treballs es van reprendre el mes de maig i actualment se centren al costat esquerre de la via en sentit ascendent després que l'any passat s'actués a la vorera més propera a pistes. Segons el cònsol menor d'en Camp, Xavier Fernández, ja s'ha enderrocat el 80% de les terrasses i s'ha executat el 30% dels nous serveis soterrats. La previsió és completar el projecte abans de l'inici de la pròxima temporada d'hivern. En successos, un conductor d'una furgoneta matrícula andorrana va ser detingut ahir després de patir un accident a Sant Julià de Lòria. El vehicle es va encastar contra el cementiri vell i va tombar un fanal poc després de les 3 de la tarda. El sinistre només va provocar danys materials, però el conductor, veí de la parròquia, va donar positiu en el control d'alcoholèmia. I mossèn Ramon ha complert 60 anys de servei a Canillo, amb el futur de la casa de colònies d'Aina encara pendent de definir. El capellà originari de Bellcaire d'Urgell recorda que inicialment va viure el trasllat des de Coll de Nargó a Andorra com un càstig. Ara, amb 86 anys, aposta perquè el bisbat, propietari de les instal·lacions d'Aina, accepti una fórmula que permeti la participació del comú i d'exmonitors en el futur del projecte. Després de 6 dècades de trajectòria, continua sent una figura de referència i ahir va rebre un homenatge.
3: Andorra. Flash FM 93.8.

0: Yo solo te bailo a ti, ¿eh? Aquí, ¿a quién le dedicaríeu aquesta cançó? Pregunto. Patial, Fiebre. Yo solo te bailo a ti. Som al Flash Matí d'aquest dilluns.
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: 8 i 36 minuts, pràcticament, del 6 de juliol. Bon dia.
2: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Esteu Baile Inolvidable, una de les imprescindibles del Bad Bunny. Aquest matí torna a sonar Flash FM. El Flash Matí, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Què passa?
2: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Ara mateix, 8 i 40 minuts, aquest dilluns 6 de juliol del 26. Hem de parlar del temps, hem de parlar, per tant, de la calor, Jan Ponsa.
3: Bon dia, sí, déu-n'hi-do, quina calor que està fent. Avui és el primer dia d'aquesta segona onada de calor de la temporada.
0: Segona, ja,
3: Sí, sí. Segona, aquest estiu va
1: a tope.
3: Amb marxes forçades, sembla ser. Avui un dia molt estable, molt sol, algun nuvolet a la tarda i sobretot això, calor, 40 graus a punts al Pla de Lleida, 39 a les comarques interiors. I atenció, sobretot atenció, audiència, demà, dimarts i dimecres.
0: Per què?
3: Tindrem molta calor, podríem arribar als 43 o 44 graus a punts al Pla de Lleida. Per tant, si voleu fer una pizza, us proposo que us estalvieu obrir el forn.
0: L'ou ferrat a sobre el cotxe.
3: Correcte, l'ou ferrat sobre el cotxe i ja està. Cuina per inducció solar.
0: Molt bé, Jan. Escolta, hem de repassar també les temperatures ara mateix,
3: Doncs mira, anem al poble de Begues, al Baix Llobregat, amb 26 graus i mig, als Alfacs, al Montsià, 22 graus, a Organyà, a l'Urgell, 20 graus, i a Santa Coloma, a Farners, 21 graus i mig.
0: A on els als facs?
3: Estàs fatal.
0: Jan, tens la frase del dia o no?
3: Jo amb aquesta frase m'he quedat...
1: No, però, escolta, xoc.
0: Sí. El Jan ens ha picat aquí una pressió. No, dic, perquè... no us espereu la frase d'avui.
3: És que estava la reacció i quan l'he escoltat he flipat.
0: Ai, aviam.
3: A vegades li dediquem el nostre insomni a gent que ja s'ha dormit.
1: Vale, està bé. Intensa, passa. I sempre passa això.
3: És que passa.
0: Tu estàs allà pensant algú. Torna-la a dir.
3: A vegades li dediquem el nostre insomni a gent que ja s'ha dormit.
0: Uah.
3: Estem pensant algú i ja s'ha dormit.
1: Per totes aquelles persones que estan enamorades d'una persona que és... No l'insultaré, però no val la pena aquella persona.
0: No val la pena. Un pendejo.
1: No val la pena. Un pendejo.
0: Molt bé, Jan, fins ara.
3: Fins ara.
4: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana,
5: Sona bé.
4: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
5: Sona el nou Micra.
4: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno Nissan.
4: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: Àlbum 21, Ugel, el francès, amb Ultranaté, això es diu Moving to the Sun. Moving to the Sun, el flash matí d'aquest dilluns. Bon dia a tothom, estem regalant cosetes avui, eh?
1: Doncs sí, estem regalant una escapadeta de cap de setmana, eh? I el que us demanem és que ens digueu a qui li robaríeu un petó.
0: Exacte, vale. A una estada, un bungalow, al càmping Balmarí, oh. Argelers-sur-Mer, a la Catalunya Nord, d'acord?
1: Ho fas molt bé.
0: S'intenta.
1: Sí, sí.
0: I com avui és el dia internacional, hem vist de robar-li a algú un petó, aquesta és la pregunta. Quina persona famosa li robaríeu vosaltres? Aviam.
2: Bon dia, Flash Martí.
0: Què tal?
2: Doncs mira, jo li robaria un petó i tots els petons del món al meu marit. Que l'estimo moltíssim.
0: Però el teu marit no és famós. O sí.
1: Potser, escolta, que potser és algú important.
0: Qui és el teu marit?
1: És que clar, pobreta, ara.
0: Bueno, va, escolta, quina persona famosa robaríeu un petonet? Aviam, hola.
3: Hola, Flash.
1: Hola.
3: Soc la Laura, soc de Barcelona.
0: Laura.
3: I jo li robaria un petó a Mario Casas. Però a Mario Casas, de la pel·lícula de 3 metros sobre el cielo.
0: Ah, sí.
3: Quan era jove. Ah. Ara també, eh? No ara diria també. Que no, però jo preferiria quan era jove, així que una abraçada.
0: Ai, mira el Mario Casas, ai, mira.
1: Escolta, tenia 24 anys allà quan la va rodar, eh? No era tan petit, no era tan baby.
4: Bon dia, jo li robaria un petó a la senyora Shakira.
0: Shakira?
4: Entens? Per les cançons que fa, claro. Vinga, que passeu bon dia.
0: Igualment, gràcies pel missatge. Ara li passem la informació a la Shakira, d'acord?
1: La Shakira ja estava vejant, per aquest senyor.
0: Va vejant. Aviam, el tema és aquest, eh? Regalem una escapada, una estada al càmping Balmarí, en un bungalow, a la Catalunya Nord. Si voleu participar, a quina persona famosa li robaríeu un petonet? 628-06-05-13.
5: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
2: Sona bé.
1: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
2: Sona el nou Micra.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
5: Sí, digui'm.
4: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els agradi a tots.
5: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
6: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
7: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
8: Andorra. Flash FM 93.8.
9: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
10: Dijous 9 de juliol tens una nova cita amb les Pool Parties. After Work a Anyós, Parc Can Babel de Kid, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, prepara't per una tarda de hits musicals i energia non-stop.
9: El millor After Work de l'estiu t'espera a Anyós Parc. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
11: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
12: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
11: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
12: Som a l'Avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
11: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
12: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
13: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
14: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
12: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
14: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

boníssima, però endavant 100%, eh? Sebastián Yatra i Badial, les 2 de la mañana, diu. Sí, home, gairebé les 9 ja, xavals. 2 a.m., el flash matí d'aquest dilluns, d'aquest 6 de juliol del 26. Bueno, com sempre, gràcies per ser-hi. Engeguem la setmana de la millor manera possible amb vosaltres i amb el BL també, per exemple, que en solitari ens presenta la cançó que ens farà arribar a les 9 d'aquest matí de dilluns. No tiene sentido. Baby.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9, unes 4.600 hectàrees cremades i més de 10.000 evacuats per l'incendi a la Catalunya del Nord. Un miler de bombers amb 200 vehicles treballen sobre el terreny i amb la sortida del sol s'hi han sumat els mitjans aeris que van aturar les operacions diumenge a la nit. A hores d'ara, 5 persones han resultat lleument ferides, entre elles un bomber. D'altra banda, l'arribada de la segona onada de calor es fa notar de valent al mapa de perill d'incendis. Es doblen els municipis que estan en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendis, i que ja són 45. Els agents rurals mantenen tancat l'accés al massís de les Gavarres i també restringiran accessos des de demà als espais naturals del Solsonès i la Noguera. I el Ministeri d'Exteriors ha elevat a 35 el nombre d'espanyols morts pels terratrèmols de Veneçuela. Segons l'últim balanç, es mantenen les 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa, que segons el Ministeri continuen sent la prioritat dels equips de rescat desplegats sobre el terreny. Els esports. El Tour de França, el mexicà Isaac del Toro ha guanyat la segona etapa amb inici a Tarragona i final a Barcelona. Avui, a la tercera etapa, degut als incendis de la Catalunya del Nord, hi haurà canvis a l'itinerari i zones sense públic. En futbol, Noruega ha eliminat el Brasil als vuitens de final del Mundial després de guanyar per 2-1, i aquesta matinada s'ha conegut que el rival de Noruega als quarts de final serà Anglaterra, que ha guanyat Mèxic per 3-2. I finalment, avui, la selecció espanyola s'enfronta a Portugal en els vuitens de final a les 9 del vespre.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.
3: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Aquesta cançó del Movajo, que és el megacrack de la setmana a Flash FM. Balagé, balagé. Bueno, bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Estem engegant aquesta nova setmana. Avui gràcies a tots i a totes per connectar amb aquest programa, d'acord?
1: Sí, sí.
0: Ara mateix 9 i 5 minuts d'aquest 6 de juliol del 26. Moment ideal per repassar una mica l'actualitat.
1: Parlarem de coses estranyes que cauen del cel.
0: Com què?
1: I les conspiracions de la penya. Doncs mira, ara mateix han caigut, que fa molt poquet, 6 esferes metàl·liques a una platja d'Austràlia, a Queensland.
0: Però què vols dir, que han caigut o simplement han aparegut allà i la gent ja s'està inventant coses?
1: Òbviament, aviam, tenim una explicació científica, no ens fumem aquí quatre coses, no? Les autoritats estan investigant si és que són deixalles especials, perquè ja sabem tots que cada cop n'hi ha més i, de fet, estan advertint a la penya que cada cop poden caure de manera random del cel.
0: Però no és cap fumada d'aquestes que segurament estiguis ara mateix pensant, eh?
1: No és cap fumada. De fet, la platja s'ha tancat, els bombers han retirat la majoria d'objectes i diuen que és això, que són dipòsits de combustible, segurament, no se sap al 100%, eh?
0: Ja.
1: D'una nau espacial russa.
0: Ara mateix tens a quatre extraterrestres a casa dient, bé, bé, no ens han pillat, toma, toma.
1: I han tirat la culpa als russos, que tenen la culpa de tot, no? I això hagués pogut caure a la terra, pràcticament, o sigui, t'hagués pogut caure el cap a tu al sortir de casa, com a qualsevol persona. O sigui, això no és que estigui programat perquè caigui al mar o a l'oceà, no, no, això toqui qui toqui.
0: Però escolta, per sort no ha passat res i estan allà a la platja tan tranquil·les.
1: Sí, òbviament, però és que ara els especialistes recorden a tothom que això et pot caure a sobre en qualsevol moment, perquè hi ha molta merda a l'espai.
0: Bueno, tampoc cal començar la setmana així amb aquests drames, no?
1: Ho sento, és l'actualitat.
0: Drames especials.
1: No puc dir coses bones perquè el món està cardat una merda ara mateix, eh?
0: Molt bé.
1: Està fatal.
0: Va, quedem-nos amb so. Anava a dir francès, no és veritat, perquè això ho ha fet un alemany, és el Bennett, però la lletra sí que està en francès.
2: Flaix Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: El Bois Ciutón...
1: Xemén.
0: Xemén. Xemén. Xemén, ella. Flaix Matí de dilluns. Va, vinga.

0: Feu loco loco és el Gordo amb Reiner Zombel a Flash FM, al Flash Matí. Ai, guanxo, loco loco. 9 i 12 minuts. Què tal, com va això? Bon dia, vinga.
1: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
2: Com m'agrada.
0: Un matí de ritme. Dimitri Vegas, Like Mike, sona Màquina Time.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona tens un munt de propostes teatrals per aquest mes de juliol. Al Teatre Raval hi pots veure L'Enterrador, mentre que a la Sala Beckett s'hi representa Anatomia de Ricard. Al Teatre Gaudí hi arriba No són maneres de tractar una dona. I si encara no l'has vista, al Teatre La Biblioteca continua el cartell L'Albada. A la sala Flyhard del 13 al 30 de juliol hi trobareu Passaran coses fantàstiques. I a Barberà de la Conca, els dies 17 i 18 de juliol, hi trobareu una nova edició de La nit 5.1. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a cherfestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @cherfestbcn. Flash FM, emissora oficial.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
11: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
12: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull, la medicina més global.

0: o truca al 805 020.
1: Digues a tothom la ràdio que escoltes. Flash. Som.
2: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
3: Ah, no? I com us ho heu fet?
2: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
3: Ui, sí! No sento res.
4: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
5: Surs a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
6: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
7: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no ens segueixes a Instagram.
6: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
8: Escoltes el Flash Matí.

0: D'aquesta manera tan elegant vam conèixer aquest artista que es fa dir Capo. I la cançó és el seu On Anar del 2024. Avui de nou al Flash Matí d'aquest dilluns. D'aquest 6 de juliol. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: Però va, família, estem aquí per ajudar-vos a encarar aquesta nova setmana. Potser algú de vosaltres més a prop de les vacancetes, eh?
1: I tant que sí, sí.
0: I nosaltres, doncs, ho celebrem. I si no, doncs, cap problema, perquè nosaltres no estem pas a prop de les vacances. Per tant...
1: No passa res, estem aquí dia a dia.
0: Sí, senyora, farem molt caliu. Avui us estem regalant, a més, una escapadeta al càmping Balmarí, a un bungalow del càmping Balmarí, ubicat a Argelès-sur-Mer, a la Catalunya Nord.
1: Sí.
0: No, un lloc molt guapo, eh? Si busqueu fotos, busqueu càmping Balmarí. Balmarí, eh?
1: Vale, Balmarí.
0: Ja veureu que guapo. Vinga, va.
1: Vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-060513 i digueu-nos a quin famós o famosa li robaríeu un petonet.
0: Ep, bueno, perquè hem vist que avui és el dia...
1: Internacional de robar un petó, sí.
0: Això, de robar un petonet. Aviam, què contesteu vosaltres?
2: Bon dia, flaixeres, bon dia. Si li hagués de donar un famós un petó, li donaria al germà de Mario Pato, de l'Òscar Casas, que és més jove.
0: Ah. I...

0: i ja està, eh? Així que espero participar i guanyar el càmping.
1: Vinga, va, que vagi bé, bon dia.
2: Òscar Casas.
3: Jo no sé què passa amb els Casas, eh,
2: tio? Apuntat queda. Vinga, 628-06-05-13.
4: Hola. Bon dia, flaixeros.
3: Bon dia.
4: Què? Jo aquí li robaré un petó, seria la Rosalia.
2: La Rosalia.
4: Vinga, passa molt bon dia.
2: Hola, gràcies pel missatge.
3: Sí.
2: Mira,
3: jo també li robaria.
2: Sí?
3: Sí, un piquito a la Rosalia.
5: Bon dia.
3: Hola.
5: Pues mira, jo li faria molts petons a la Rosalia.
2: Adoré.
5: A veure si tinc sort i em toca l'escapadeta.
2: Ulla,
5: bon
2: Rosalia.
5: Dia a tots.
2: Va buscada, eh?
3: Molt
2: va buscada.
3: Bé.
6: Envia'ns una nota de veu al 628-06-05-13.
2: Hola.
7: Bon dia, Flash.
3: Oli.
7: Soc la Inoa i jo li robaria un petó al Justin Bieber.
2: Ai, al Justin Bieber.
7: Va, va, que em toqui el sorteig.
2: Ai, sí. Ara li diem al Justin Bieber, vale?
3: Sí,
2: ara li diem, ara li diem.
3: I tant, i tant.
2: Aviam, digueu la vostra. 628-06-05-13. Sortegem una estada al bungalow, a un bungalow del càmping Balmarí.
6: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
2: Va, sona Juan Magán al costat d'Omar Montes, la nova versió del Bailando por ahí. Ayer la vi.
8: Ayer la vi. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
9: con su amiga en una calle de Madrid.
8: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. La policia investiga si els diferents conats d'incendi detectats els darrers dies a Sispony i a Ers, a la parròquia de la Massana, estan relacionats entre si. L'últim avís es va produir per unes brasses que fumejaven el cap de setmana al costat de la carretera General 4 a l'altura d'Ers, tot i que els bombers van confirmar que no van arribar a generar flames. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que alguns dels focus haurien estat provocats, fet que manté una elevada preocupació mentre s'espera aclarir els fets. Mentre estan, Protecció Civil ha activat la vista taronja davant de la previsió d'aquest episodi de temperatures molt elevades durant aquests dies. Seguint les indicacions del Servei Meteorològic Nacional, es recomana reduir l'activitat física en les hores de més calor, mantenir una bona hidratació i protegir els habitatges, tancant finestres i persianes exposades al sol. L'absència de precipitacions durant les tardes afavoreix que la calor es mantingui també durant la nit. L'organisme demana seguir els consells d'autoprotecció i, sobretot, consultar també les actualitzacions del Servei Meteorològic de Andorra. Anem a altres temes. Les obres de remodelació de l'avinguda d'en Camp al Pas de la Casa continuen d'acord amb el calendari previst. Els treballs es van reprendre el mes de maig i actualment se centren al costat esquerre de la via en sentit ascendent després que l'any passat s'actués a la vorera més propera a pistes. Segons el cònsol menor d'en Camp, Xavier Fernández, ja s'ha enderrocat el 80% de les terrasses i s'ha executat el 30% dels nous serveis soterrats. La previsió és completar el projecte abans de l'inici de la pròxima temporada d'hivern. En successos, un conductor d'una furgoneta matrícula andorrana va ser detingut ahir després de patir un accident a Sant Julià de Lòria. El vehicle es va encastar contra el cementiri vell i va tombar un fanal poc després de les 3 de la tarda. El sinistre només va provocar danys materials, però el conductor, veí de la parròquia, va donar positiu en el control d'alcoholèmia. I mossèn Ramon ha complert 60 anys de servei a Canillo, amb el futur de la casa de colònies d'Aina encara pendent de definir. El capellà originari de Bellcaire d'Urgell recorda que inicialment va viure el trasllat des de Coll de Nargó a Andorra com un càstig. Ara, amb 86 anys, aposta perquè el bisbat, propietari de les instal·lacions d'Aina, accepti una fórmula que permeti la participació del comú i d'exmonitors en el futur del projecte. Després de 6 dècades de trajectòria, continua sent una figura de referència i ahir va rebre un homenatge.

0: Una cançó impossible doncs, de no cantar-la, no? Per exemple, a la carretera. Allà començant el dia amb el Flash Matí i amb Nicky Jam. Hasta el amanecer. Old School, reggaeton remember del 2016.
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Amb la tonteria, una dècada enrere, eh? Passen 5 minuts ara mateix de 2:15 i això continua. Bon dia, som-hi.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after.

0: cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Es diu Dorayakis, Flashy Ice Cream i 31 Fam amb les cabres a l'estudi. Hola, Gemma Manzanero.
2: Hola, Héctor Ortega, què tal?
1: Jan Ponsa, bon dia, xaval.
3: Bon dia, bon dia.
1: A veure, 9 i 37 minuts ara mateix d'aquest dilluns. Dilluns de calor, dilluns d'onada de calor, Jan.
3: Sí, sí, això... Jo crec que... Jo vull una taula de surf.
1: Ja.
3: Per poder surfejar aquesta calor, perquè ja... És que no sé què més fer, de veritat t'ho dic.
1: Surfejar la onada, sí.
3: És espectacular la calor que se'ns tira a sobre, segona onada de calor, a dia 6 de juliol. Ja. Déu-n'hi-do quin estiu. Avui en un dia, doncs, marcat pel sol, per la calor, i poca cosa més. Els propers dies la temperatura encara pujarà més, eh? Però avui les màximes, atenció, 40 graus al Pla Lleida, 39 a les comarques interiors. Per tant, ànims a tothom, de veritat. De veritat t'ho dic, ànims.
1: Molt bé, Jan.
2: Gràcies.
1: I també ànims de la gent que ha patit alguna de les conseqüències d'aquests incendis.
3: Correcte.
1: Que malauradament doncs estan ara mateix aquí,
2: doncs sí,
1: a casa nostra.
3: Sí, tot i que estan una miqueta... Està millor la situació que fa un parell de dies.
1: I tant,
3: no hem
1: però...
3: de baixar la guàrdia amb tota aquesta calor que se'ns tira a sobre.
1: Ah, això t'anava a dir, que, és, que marqui un precedent i, per favor, vigileu. A veure, temperatura, Jan.
3: Mira, anem a Lladurs, al Solsonès, amb 27 graus, a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell, 19 graus, a Cabanes, a l'Alt Empordà, 30 graus, i acabem a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, amb 17 graus.
1: Molt bé, tio, fins demà. Adéu-siau.
3: Demà,
1: a veure, això continua. Som al Flash Matí de 6 a 11 cada dia i és ara o mai. El Share Festival està a punt d'esgotar entrades, eh? A punt d'esgotar entrades. 24 i 25 de juliol. El Parc del Fòrum de Barcelona viurà dos dies increïbles amb les actuacions de Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RUFV i molts més. Queden poques entrades i poden desaparèixer en qualsevol moment. Entra ara a sharefestival.org i assegura la teva abans que sigui massa tard, eh?
2: Molt bé.
1: Tota la info a @sharefestbcn. Sharefestbcn, Flash FM, és l'emissora oficial.
4: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
1: Ara mateix, Jay Wheeler, Omar Kurz, el remix de Lejitos.

0: la cançó del Rauw Alejandro que trobem al seu àlbum Viceversa, que hi ha molta gent que diu que és el millor disc del Raulito. Això ja és molt, molt personal. Todo de ti a Flash FM, 3 quarts i 2 minuts ara mateix de 10.
1: T'aixeques, cuides, et rentes les dents i poses el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La millor rutina possible.
0: Efectivament, així comença aquesta nova setmana. Dilluns en marxa amb el Benito. Voy a llevarte pa PR.
2: Ay, PR es otra cosa.

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
4: Sí, digui'm.
3: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
4: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
5: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta'n les condicions a la web.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: 5, 6, 7, 8, valorado.
10: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
9: en España.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
14: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
15: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
14: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
16: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
17: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
18: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
17: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
19: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
12: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià. Pas de la Casa. Canillo. Encamp. La Massana. Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

I avui de nou escolteu a Flash FM, el Flash Matí d'aquest dilluns. Va! 6 de juliol de 26, bon dia, camí de les 10, amb Ryan Castro i Capo. Yeah. Ai,

0: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10, unes 4.600 hectàrees cremades i més de 10.000 evacuats per l'incendi a la Catalunya del Nord. Un miler de bombers amb 200 vehicles treballen sobre el terreny i amb la sortida del sol s'hi han sumat als mitjans aeris que van aturar les operacions diumenge a la nit. A hores d'ara, 5 persones han resultat lleument ferides, entre elles un bomber. A més, amb l'arribada de la segona onada de calor es fa notar de valent el mapa del perill d'incendis per aquest dilluns. Es doblen els municipis que estan en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, que ja són 45. Els agents rurals mantenen tancat l'accés al massís de les Gavarres i també restringiran accessos des de demà als espais naturals del Solsonès i la Noguera. I un nou bombardeig massiu de Rússia contra Ucraïna amb míssils i drons de llarga distància ha matat aquesta matinada de dilluns almenys 11 persones, la majoria a la capital, Kiev, el principal objectiu de l'atac. També han quedat ferides una cinquantena de persones en un atac amb centenes de projectils, la majoria dels quals que ja han estat interceptats. Els esports. El Tour de França, el mexicà Isaac del Toro ha guanyat la segona etapa amb inici a Tarragona i final a Barcelona. Avui, durant la tercera etapa, degut als incendis de la Catalunya del Nord, hi haurà canvis a l'itinerari i zones sense públic. En futbol, Noruega ha eliminat el Brasil als vuitens de final del Mundial després de guanyar per 2-1 i aquesta matinada s'ha conegut que el rival de Noruega als quarts de final serà Anglaterra, que ha guanyat Mèxic per 3-2. I finalment, avui, la selecció espanyola s'enfronta a Portugal en els vuitens de final a les 9 del vespre.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Quevedo fent història, perquè el tio no para de treure música, de fer aquí, no sé, d'escalfar l'ambient tota l'estona, eh?
1: Entre ell i el Bad Bunny ens animen els matins, eh?
0: Sí, tu. En aquest cas, amb Elvis Crespo, La Graciosa, per tercera setmana consecutiva.
1: Bravo, bravo.
0: És el número 1 d'aquesta emissora, de Flash FM.
1: Molt bé.
0: Són ara mateix les 10 i 6 minuts.
2: En La Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: I hem de parlar precisament d'aquest artista, del Quevedo, per unes quantes coses, per un tema especialment. Ara sí, l'expliquem. Sí, sí. El primer dels dos, perquè en realitat són dos temes, un d'ells és que va estar actuant amb l'Aitana, perquè fer parada a les Canàries, l'Aitana.
1: Sí, clar.
0: I va convidar el Quevedo per cantar en directe aquell Gran Via.
1: Home, i per suposat que el va pillar a les Canàries, perquè
0: sí, home,
1: no surt d'allà.
0: Només faltaria. Bueno, i el tema important, aviam, avui quin dia és? 6 de juliol.
1: Exacte, demà és 7.
0: Però què passa cada 7 de juliol?
1: Amigo,
0: doncs que el Quevedo té un ritual, que és el de publicar música cada 7 de juliol.
1: Exacte.
0: I en alguna ocasió, aquella cançó ha sigut després la cançó de l'estiu i de l'estiu següent, i següent, i següent.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè el 2022, el dia 7 de juliol de 2022, Quevedo va publicar amb el Bizarrap la del Quédate. Allò va ser un 7 de juliol del 2022, però és que el següent any, el 2023, el 7 de juliol,
1: sí,
0: Quevedo va publicar al Columbia.
1: Mare de Déu, ja no se lo esperava.
0: Després, el 2024, aquí, aquell 7 de juliol va fer una cançó que va passar una miqueta més desapercebuda. Que de fet es deia 7, literalment, el número. Era com la cançó secreta, ¿vale?
1: És el seu número preferit o què?
0: Bueno, té un ritual cada 7 de juliol. Ell diu també perquè quan era peque agafava l'autobús número 7 per anar a l'escola.
1: Ah, vale. Vaig a mirar quin dia va néixer, per si de cas va néixer...
0: És un tema més d'això que t'estic explicant.
1: Vale.
0: Llavors, l'any passat va publicar el Tu Chat. I no res, i demà torna a ser 7 de juliol, en aquest cas del 2026, per tant, estem a l'espera, potser, d'alguna nova cançó del Quevedo així inesperada.
1: Héctor,
0: que pugui ser cançó de l'estiu, què?
1: Que va néixer un 7 de desembre.
0: Ah, bueno, però no de juliol.
1: No, de juliol no, però el número 7, saps?
0: Vale. Doncs probablement també tingui alguna cosa a veure amb això.
1: Sí, pot ser, sí.
0: Bueno, demà estarem molt atents, molt atentes a alguna possible cançó del Quevedo.
3: Els matins són del Flash Matí.
0: Evidentment, no ens ho ha dit, però, aviam, tot apunta que demà hi ha alguna cosa. No
1: Home, sisplau, no pot fallar.
0: Tot i que acaba de publicar el disc El Baifo. Per tant, no sé si pot fer alguna cosa més al Quevedo.
1: Un extra.
0: Per favor. Sona Shakira, nova hora.

Són els Tiets. Això es diu Coti per Coti. És el remix del món DJ, del DJ Capde, de fa 3 estius. 3 estius, eh? Al final va acabar superant fins i tot la versió original, aquesta remescla. La poseu... La posem a, doncs, a cada programa, al final, gairebé, cada flash matí, eh? Com ha de ser. Gairebé 1:15 ara mateix d'aquest dilluns. En aquest cas, canviem de registre amb la Batial. Dame!

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
2: I molta festa.
1: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
2: I un any més tornen les after parties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
1: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
5: Arriben les Moonrite Music Nights a PortAventura. Quan cau la tarda, el parc es vesteix de color i festa. Aquest dissabte viu la nit amb més orgull de l'estiu a la Pride Night. Música, espectacles i les millors atraccions t'esperen. Entrades des de 35 euros. Moonrite Music Nights. A PortAventura. PortAventuraWorld.com.
6: Ja tens el val escolar de 70 euros?
7: 70? Vols dir 60, oi?
6: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
9: Només per tu, només per ser de Mi MediaMarkt, tens un 15% de descompte a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app. Només el 6 i 7 de juliol, el millor descompte de l'estiu és a Mi MediaMarkt. Encara no n'ets membre? Descarrega't l'app i fes-te'n ara.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
11: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
10: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
12: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
10: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
12: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
10: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
13: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
10: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
14: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
10: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
15: Escoltes el Flash Matí.

0: És el so del Farruko amb Gracie i amb Steve Aoki, també. Aquesta cançó es diu Ja pa què. Doncs ja pa què, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Un cop us sona el despertador, ja pa què. Mira, ja si és està, que ja a 6 de juliol, què m'has de trucar tu a mi des de la feina?
1: Totalment, deixa'm descansar i disfrutar de l'estiuet.
0: És que de veritat. Però va, 10 i 22 minuts per aquells i aquelles que sí que treballeu avui, que heu de currar i que ho esteu fent amb el Flash Matí. Gràcies per ser-hi.
1: Sempre.
0: Avui us estem regalant una estada a un bungalow al càmping Balmarí, a Argelers-sur-Mer, a la Catalunya Nord.
1: Fantàstic.
0: Això ho estarem fent al llarg d'aquesta setmana. La pregunta d'avui és la següent.
1: A quin famós o famosa li robaríeu un petonet?
0: Això és amb l'excusa que avui hem vist que és el dia internacional de robar-li un petó a algú.
1: Algú que us moleu.
0: Amb una mica de sentit comú i consentiment.
1: Exacte, sisplau, sempre.
0: Digueu la vostra a través del WhatsApp.
2: Bon dia, Flaixero. Jo li robaria un petó a en Rubiales para que vea lo que se siente.
1: Sí, senyor, amb llengua.
0: Tasca. Vinga, ahí. 628 06 05 13. Aquí li robaríeu un petó. Participeu a través del WhatsApp.
3: Bon dia, Flaixeros. Doncs jo el petó te'l robaria a tu, Héctor Ortega.
0: Hola,
3: què dius? A veure si tinc sort i em toca el sorteig.
0: Ah, vale, però no el petó,
3: moltes
0: eh?
3: Moltes gràcies.
1: Has triomfat.
0: El sorteig, però no el petó, eh?
1: T'has posat vermell, eh?
0: No, però què dius?
1: Has triomfat, Héctor. Molt bé, molt bé.
0: No,
1: sí, senyora.
0: Si no estic al mercat, eh?
1: Sí, senyora, és igual. Virtualment, ets el seu amor plató.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 05 13.
5: Hola. Bon dia, Gemma i Héctor.
1: Oli.
5: Doncs mireu, jo li robaria un petó a la Letícia Sabater, que va ser tota una experiència, la veritat.
1: Vinga,
5: adéu, adeu, a veure si toca.
0: No una experiència sensorial tremenda.
1: Religiosa, no m'ho crec.
0: D'un altre món, eh? Va, una més, hola.
6: Hola, bon dia, Flash.
0: Què tal?
6: Em dic Rita, de Mollet del Vallès. Jo robaria un petó al Melendi.
0: Al Melendi.
1: Ostres.
6: Que tinga un bon dia.
1: Molt bé.
0: Doncs ara li passem el recado, eh?
1: Potser li fa una miqueta pudor a l'Ale a whisky, eh?
0: A whisky. A whisky o el que sigui. Bueno, participeu a través del WhatsApp si voleu aquesta experiència. No la de fer-li un petó al Melendi, sinó la de l'estada al bungalow.
1: I a la Letícia.
0: Al càmping, ni a l'Héctor Ortega. Al càmping Balmarí, una estada. Aquest càmping, un bungalow. Això ubicat al Argelers-sur-Mer, a la Catalunya Nord.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 05 13.
0: Mentrestant, sona Memareo. Tienes orden.

0: 11 d'aquest dilluns. ¿Dónde está mi gente? Som al Flash Matí de Flash FM. Gràcies per ser-hi. Directes cap a Nueva York, va!
1: Nueva York!
0: I a punt de regalar-vos la samarreta del programa. En queden poques, molt poques, perquè s'està acabant la temporada. Escolta, i les hem de gastar. Liquidació per final de temporada. De seguida obrim línies del 93-545-6868 perquè truqueu al telèfon de directe del Flash Matí i us pugueu endur una d'aquestes samarretes. Sí.

0: Mianer. Això només passa al Flash Matí.
1: Mira, parlem d'una parella que han estat pares ara mateix i el pare és molt fan de Lionel Messi.
2: Del Messi.
1: I han tingut una filla que va néixer just el dia que Messi celebrava el seu 39è aniversari. Què ha decidit la família? A posar-li Messia a la nena.
2: No, per favor, sí. Mira, em faria vergonya.
1: A mi em faria vergonya ser la dona d'aquest senyor,
2: si no...
1: Que l'he parit jo amb el meu sant papu i que li posi el cognom del Messi. Quan jo m'he obert, quan jo m'he rajat de dalt a baix i per les contraccions i tot...
2: Separació, divorci, per favor.
3: Flash Matí, de 6 a 11, amb...

0: diu Loco Loco. Gordo, amb Rainer Zombel. Una de les cançons més diferents i xules que potser ara mateix tenim sonant a Flash FM, no? Loco, loco. Gemma Manzanero, com estàs?
1: Molt loca.
0: Sí. Molt loca. Por la mañana café y por la tarde, doncs ja veurem. Però de moment, escolta, cafetó i a tirar, tu, i a escalfar motors per aquest dilluns.
1: I tant.
0: Per aquest 6 de juliol. Ara mateix obrim línies del telèfon de directe 935456868. Per regalar-li a algú la samarreta nova del Flash Matí, la de Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron.
1: La millor samarreta.
0: Literalment queden dues setmanes perquè s'acabi la temporada, per tant, queden 10 samarretes.
1: 10 samarretes,
0: 10
1: eh?
0: Samarretes.
1: Has vist? Compte enrere, tic-tac.
0: Vale. Si algú vol una d'aquestes 10 samarretes, ara mateix és el moment de trucar.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Línies operatives per qui vulgui guanyar la samarreta. Hola.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com et dius, tio?
3: Me dic Ferran, Benages.
0: Ferran, des d'on truques, Ferran?
3: Pues ara mateix estic aquí arribant a Vendrell, que sóc camioner.
0: Molt bé.
1: Molt bé, per Tarragona.
0: Doncs el Ferran, que el tenim a la carretera, avui és el guanyador d'una d'aquestes últimes 10 samarretes. Ferran, enhorabona, un fort aplaudiment per tu. Bravo.
3: Moltes gràcies.
0: Escolta, ens fa, de veritat, molta il·lusió, perquè és que queden tan poques, tio, que quan veig la caixa tan buida em fa pena, ja,
1: sí,
0: veus?
1: Sí, fa llàstima, eh?
3: Sí, és que sempre truco, però doncs mai tinc cobertura.
1: Fins avui.
3: Avui, just.
1: Vale.
0: No és un tema de que no te l'agafem, és que no tens cobertura,
1: no,
0: tu,
1: home,
0: eh?
1: No, clar, és que amb el camió...
0: Ja, però, Ferran, escolta, doncs l'enhorabona per haver sigut avui el guanyador i, evidentment, gràcies per triar aquest programa i paciència a la carretera. Força, vale?
3: Vale, molta gràcies.
0: Fins ara, no pengis, Ferran, samarreta regalada. I aquest Flash Matí del dilluns continua.
2: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Amb més música, com ens agrada aquí a Flash FM. Amb Bad Gyal i Chencho Corleone. Sona Choque.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM. Ets d'extrems. Quan surts de festa de veritat. I quan vols relax, demanes tranquil·litat total. Aquesta setmana al Flash Matí regalem estades de bungalou al càmping Balmerí Argelers Surmer. Càmping luxuri a prop del mar, ambient supertranquil, amb equipaments de qualitat, piscines de somni climatitzades i jardins espectaculars. Per participar en el sorteig, estigues atent al Flash Matí. En joc, estades de bungalou al càmping Balmerí Argelers Surmer.
1: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
2: Però si aquesta hora la platja està buida.
1: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
2: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
1: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Val més que en busquem un altre.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
6: Sona bé.
5: 4,3 litres de consum al 100.
6: Sona Qashqai e-Power.
5: I el 0% TAE.
6: Sona que estreno un Nissan.
5: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
9: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
10: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
0: Escoltes Flash! Flash FM Andorra. 93.8.
12: You are in Flash FM.

0: amb la tonteria ja van tres estius, tres voltes al calendari de la bitxota de la Karol G amb aquest temazo, amb aquest himne. Si antes te hubiera conocido, que si algú encara no el coneixia, penso que aquí hi ha alguna cosa que no s'explica, eh? La bitxota fent història. Sona a Flash FM, som al Flash Matí, som emissora oficial també del Xer Festival i us ho expliquem perquè ja van quedant poquetes entrades, estan a punt d'esgotar. Per tant, és ara o mai, Xer Festival. Les dates, per si no les teniu ben ubicades, 24 i 25 de juliol, tot plegat al Parc del Fòrum de Barcelona, dos dies increïbles. Amb les actuacions de Mike Towers, d'Omar Kurz, de La Fuente, del JC Reyes, de La Rose, RVCV... Em penso que estava a Lola Índigo, no? Per això sonava també per aquí. Juan Magán, també. I vosaltres ho podeu viure en primera persona. Però queden poques entrades, eh? Poden desaparèixer en qualsevol moment. Entreu a sharefestival.org i assegureu-vos la vostra abans que sigui massa tard, vinga. Tota la info a sharefestival.org o a les seves xarxes, @sharefestbcn. Flash FM és emissora oficial.
1: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
0: Com m'agrada. Que estem de recta final, un parell més de cançons abans no siguin les 11 del matí. Una d'elles, la de Sopa de Cabra, versionats per Suimon DJ, Camins, Somnis i Promeses. Bon dia. Tots dormint.

0: perfecte entre electrònica i so urbà, perquè teniu el John Summit a la producció i el Feid, el Fercho, cantant això que es diu Chica 305, que no sé si serà, saps quan la penya fa el seu comptador de nois i noies amb qui ha estat.
1: Mare de Déu, doncs, la llista, la llista màgica.
0: Si és la Chica 305, déu-n'hi-do, Feid, déu-n'hi-do, eh?
1: No s'ho creu ni ell, eh?
0: Estic un feina aquí. Armand Maravalle, bon dia, tio.
2: Ei, què tal?
1: Bon dia, tio.
0: Si haguessis de fer una llista, tindries 305 o no?
2: No. Serien dos dígits, no tres, i dos dígits per allò apurando, rozando largo.
0: Sí, un parell de desenes allà rozant el pal.
2: Res.
0: Ai, Armand, què tal el cap de setmana? Bé o no?
2: No, molt tranquil, la veritat.
0: Cap festival?
2: No m'he mogut gairebé de casa. Només vaig sortir de casa gairebé per veure el tour. Vaig baixar allà a sota, que estaven allà, passaven pel carrer Aragó, i vaig baixar 5 minutets a mirar-lo i tal. Tampoc em va semblar gran cosa, eh?
0: No?
2: No em va semblar com molt espectacular, com a espectacle. He de dir que també estic acostumat a que passin les bicicletes i els patinets, sobretot,
0: a
2: 80 per hora.
0: És que una persona que viu a Barcelona, el Tour de França és com el dia més normal de la seva vida,
2: ja estic veient moltes bicicletes. Jo mateix he vingut avui pel carrer Aragó en bicicleta.
0: Sí, no?
2: Per tant, jo m'he sentit també un mes.
0: Tour de França.
2: Jo mateix.
0: Bueno, escolta, el Flash Matí toca el 2. Demà tornem a les 6 del matí. Gemma Manzanero, ràpidament la dada absurda del dia.
1: Les zebres són negres amb ratlles blanques, no blanques amb ratlles negres.
0: Ah, està molt bé saber-ho.
1: Escolta,
0: fins demà a les 6 del matí, ja està suficient. Fins aquí, va.
3: Flash FM. Són les 11.

0: Maladie non adieu. T'es toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. T'étais là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée. Celle sur qui je m'essuyais. T'étais là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie non adieu. Maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie non adieu.
1: Això d'aquí es diu Maladie, per si no la coneixies. L'autor és un tal Mauvais Joe. Canta en francès, evidentment, com podeu veure. I és el nostre megacrack de la setmana aquí a Flash FM. Són les 11 i 3 minuts. Què tal? Bon dia, família. Com esteu? This is Flash FM. Doncs vinga, va, que hem fet servir el nostre megacrack per començar nova hora. L'Héctor i la Gemma, que ja han virat i han agafat les seves coses, se les han endut cap a la redacció. I a l'estudi em quedo jo, el Maravalle. Us acompanyaré avui fins a les 4 de la tarda, com és habitual ja en aquestes setmanetes d'estiu. 6 de juliol, 6 del 7.
2: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
1: És el dia 6-7 avui, fixa't. Quin horror. Vinga, va, anem amb una mica de música. Anem amb Quevedo, amb Al Golpito, des de l'àlbum de El Baifo.

el Manuel Turizo amb aquest reggaeton tranquil·let, lentot i bastant romàntic. Una lady com tu, des de ja fa 9 anys que va treure això. Sona igual de fresca el primer dia, clar que sí. Sí, senyor, sí que pensa en nosaltres, el Manuel Turizo, i nosaltres en tu, maco, que et posem unes quantes, eh? Ja ens ho pagaràs algun dia. 11 i 10 del dematí, què tal, com va el dilluns? Va bé o no? Espero que sí, eh? Vinga, va. Anem cap a Corea amb la sèrie aquesta de Netflix que es diu K-Pop Demon Hunters, amb la cançó aquesta que es diu Golden, que espero que t'entri bé. Ja et dic, eh? Dilluns sembla que costa una mica. Escoltant la XFM, ja et dic jo que això no costa tant, ja veuràs.

0: 93.8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
2: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Bar Ramars.
3: Un bon bacallà al pil-pil.
4: No el demanis al Bar Ramars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Bar Ramars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
5: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.
6: Flash FM Andorra. 93.8 FM.

Si aquest estiu teniu plan d'anar a Eivissa amb els col·legues, segurament us el trobareu per allà. És el Hugel, el francès. Ha tret nou àlbum, que es diu Forever 20... No, es diu 21, l'àlbum, i es veu que ho està petant, eh? Una de les cançons que més us rebenten és aquesta que es diu Moving to the Sun, nova de Trinca. La posem on, si no, a la fórmula del ritme, la de Flash. 11 i 23, escoltes, doncs això, el poder del ritme. Tinc preparats ja els tallets per sonar amb un bon remember que ja bueno, passa la història de la Festa a Catalunya, el Bailoteo, abans el Rels B des de Palma de Mallorca amb el seu Tu Bacin. Bona teca pels primers minuts. Que ningú canviï d'emissora, sisplau, eh? Va.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat tres dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

Són Rau Alejandro i Bad Bunny preguntant-se què carai passaria, eh? Deixa'm adivinar el que passaria. Jo ho tinc claríssim, però no ho diré, perquè a aquesta hora, en directe per la ràdio, doncs aquestes coses no es poden dir. Escoltes el poder del ritme Flash FM quan passa un minutet de quarts de 12 en aquest matí de dilluns, 6 del 7. I anem amb això, que em fa bastanta il·lusió, perquè a mi em sembla un tamarro molt xulo, la veritat. Anna Mena, al costat de Lola Índigo, amb una novetat com un piano, que es diu Petit Oa, i que sona així de bé, ja veuràs.

Diuen que la millor manera de recuperar-se d'una bona festa és seguir de festa, és no parar mai. Llavors, la nostra filosofia, un dilluns com aquest, després d'un fin de bastant gros, on segurament heu anat porà i heu estat de juerga, doncs és seguir fotent canya, clar que sí. I per això hem optat per Nati Natasha al costat d'Ozuna i aquest criminal, quan passen 8 minuts de quarts de 12 del migdia. Escoltes, Flash FM, clar que sí. Flash. Anem amb el remix del Delejitos, Jay Wheeler, aquest cop al costat d'Omar Kurtz.

és que per fer el remix del Dura, el Daddy Yankee va pensar, doncs ara farem un 2x2, va. I van, va fitxar, doncs, aquesta penyita. Daddy Yankee amb Bad Bunny i a l'altra banda Nati Natasha i Becky G. Un 2x2 de manual. Els hi va quedar fantàstic, això, xulíssim. El Dura Remix 2018, bons temps. Ai, només de pensar-hi, se'm posa la pell de gallina. 11:54 del dematí. Escoltes Flash FM, la del ritme, la del poder del ritme. Sí, senyor, acabarem l'horeta amb una mica de Cano i el Se pones les Nike. Se pones les Nike? Abans que ve, tornem al Baifo i aquest Ni Borratxo.

0: Jo crec que aquesta a l'alçada de la pel·lícula tothom se la sap de memòria, ja, aquesta. Li feu els coros, canteu el U-A, U-A, ja, i així, i de fons. Elvis Crespo posant la veu al costat de Quevedo des del Baifo, i aquest èxit tremendo que ha donat la volta al món, que ho està fent aquestes últimes setmanes. Es diu La Graciosa, des de l'àlbum del Baifo, ja la coneixes, i ja merescudament repeteix com a nostre número 1 de la setmana a Flash. I per això l'hem fet servir per començar nova hora. Què tal, família? Com esteu, flasheros, flasheres? Esteu bé? És dilluns, ja ho sé, 6 de juliol del 2026. De vegades els dilluns costen una mica. No ens enganyarem. Això li passa a tothom. Però escoltant Flash, doncs, costa menys, vale?
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, ja ho sabeu, us acompanyo fins a les 4, per tant, encara 4 horetes, no, 3 horetes, no, 4, 4 horetes encara per endavant, veig xula. Sí, de vegades em descompto. No passa res, escolta, va, anem a posar-nos en moda mundial amb la Shakira i el Burna Boy, amb l'himne que sona cada vegada que comença un partit de la World

És la veu de Manuel Turizo, eh? Sempre elegant, sempre sensual el tio. Aquest cop al costat del Capo, el colombià, per fer aquest tema que va treure fa un parell d'anyets, que es deia Que Pegao, que sona en directe a Flash quan són les 12 i 11 minutets, que ha sonat just després del Dai Dai. Que, per cert, estava pensant una cosa a propòsit del Dai Dai, l'himne del Mundial, pels que esteu seguint el Mundial aquests dies. Tinc la sensació que els partits que no estem veient perquè són de matinada, que ens pillen dormint, estan sent molt més guapos que els partits que sí que podem veure, eh? Ahir, una altra mostra. No sé si us heu entrat, però bueno, el Brasil-Noruega va estar guapo, amb una exhibició del Haaland. Però és que el Mèxic-Anglaterra d'aquesta matinada, que ha començat a les 3 del matí, es veu que ha sigut la pera, ha passat de tot. Hi ha hagut... Bueno, és que està passant molt sovint, eh? Partit de matinada, partit guapíssim, els que no podem veure, vaya tela tu. Vinga, anem amb Hugel i el BAM.

0: intento meditar. Flash,
1: Flash FM. El poder del ritme.
2: Ara o mai. Últimes entrades pel Share Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora...
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
3: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions també.

Alguns experts diuen que ell és el mític inventor del so aquell del fa. És el Farruko, al costat de Gracie i Steve Aoki, amb el seu mític fa, fa. Això es diu Ja pa què, és el seu èxit de l'estiu 2026, sonant en directe a Flash FM, on, si no, el poder del ritme és aquí, el tenim per tots vosaltres. Quan queden 3 minutets per arribar a quarts d'una del migdia, ara ens posarem una mica allò més moixos, més... Bueno, ara veureu, ja veuràs. Aquesta és per dedicar-la al baile inolvidable.

Aquest ritme és el del Casanova, Sulking, el raper amb Lola Índigo i RUV-FV. Sonant en directe a Flash FM quan passen 5 minuts de quarts d'una. Què tal, com esteu? Sé que és dilluns, sé que de vegades costa una mica, això es fa llarg i tal, però bueno, escolta, que no toquin gaire la pera els jefes, les jefes, i que passi ràpid mentre escoltes el poder del ritme a l'emissora, que no falla, el que sempre estem 24-7 de pur ritme. I aquí teniu Ñengo Flow i Omar Kurtz, un tema important. Aquesta temporada 26 aquí a Flash, present a la nostra llista, el calibre 45, això es diu Forever Tugante. El bon dia, família.

És un dels millors del gènere quan es tracta de fer cançons tranquil·letes i de jugar amb això, eh? És el Rau Alejandro, sí senyor. En aquest cas, al costat del seu col·lega i productor, Rashan, per fer això que es deia Santa i que sonava Flash quan passen res, segons de 3:15 del migdia. Bon dia, família. Anem amb un tema que està calent aquest any. Mare meva, que fort que està enganxant això que es diu Loco Loco, que el firma Gordo al costat de Rainier Zonneveld i que sona així de bé.

Vinga, anem una mica de potrom, potrom, eh? Hosti, aquesta ha entrat bé ara. Màquina Time, Dimitri Vegas i Like Mike. Flash. Evidentment, agafant l'original de l'Atlantis de Netherworld, tema de màquina del norantero, que després del Loco Loco també... Ens hem, bueno, és que ens hem descontrolat una mica amb això, eh? Anem a tornar al reggaeton una mica, amb el Bad Bunny. Des del seu últim àlbum, aquesta es diu EO.

que diu que vol fer mil coses i recordar lo bo que va ser, eh? Doncs se li acumula la feina si ha de fer mil coses, eh? Que comenci per la primera, sempre, eh? De començar la casa pels fonaments, no pel teulat. Manuel Turizo i Lola Índigo, i això que es diu Mil Coses. Sonant en directe quan escoltes el poder del ritme Flash FM. Què tal, família? Com esteu? Ens apropem ja a la una. Queden 3 minutets i ho farem. Us explico. Amb un dels temes més importants del panorama urbà a Catalunya aquest 2026. Flash i Ice Cream amb els 31 fam i això que es diu Dorayakis.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash FM. És la una.

0: plus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée, celle sur qui je m'essuyais. Tout à l'heure quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, maladie.
1: És el nostre mega crack de la setmana. Abans li comentava a l'Ortega quan acabava el Flash Matí. És com que cada any, cada temporada, hi ha com un parell de temes que ens arriben des del panorama francès, que són evidentment vos cantats en llengua francesa, que s'enganxen també aquí. Cada estiu són un o dos, saps? I aquest estiu ha tocat aquest que es diu Maladie. This is Flash FM. D'un tal Mauvais Jo. No sé com aneu de francès vosaltres. El meu nivell... Bueno, vaig fer el B2 a la EOI i encara entenc alguna mica de la lletra. Un dia jo us explico el que diu, però bueno, escolta, en qualsevol cas, és molt xula. L'hem fet servir per començar nova hora. Són la 1:03. Què tal? Bon dia, família, com esteu?
2: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
1: Sí, senyor, i encara per 3 horetes més fins a les 4, quan s'hi posi el Domena amb l'Interactua. Anem amb el de Lejitos Remix. Yo te decía mi amorito a mi papi. Sin cojones que ahora tenga otro baby. Te iba a escribir un mensaje que decía I miss you. Ey, ella, pero vi que me bloqueaste.

Bueno, trobo que són duríssimes declaracions de l'Anuel AA i del seu col·lega, el 6ix9ine, acusant aquesta dona de ser una autèntica diabla, eh? Una diabla en un cuerpo de una mujer. Això és heretgia, per favor. Això es diu bebé, ho escoltes a Flash. Quan passen 11 de la 1 del migdia, què tal, com esteu? És dilluns, 6 del 7 del 2026. Fixa't, una mica de dalt. En la propera estoneta, una mica de Lola Índigo al costat de Quevedo, amb aquesta col·labo que es deia El Tonto. També tenim el Monel Turizo i la seva nova batxeteta. I abans, un tio que mai passa de moda, com els texans, el Mike Towers. És que per flipar, tio. Cosa que toca, cosa que ho converteix en or. Això es diu Un Anamà.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
3: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
2: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
3: Som a l'avinguda del Rebell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
2: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
3: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
4: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
6: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
7: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
8: La ràdio Dance Leader. Flash FM.
9: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Tremendo, des del Baifo, el Golpito, que ve del costat de les Nueva Línia. Una cançó que a més és molt curiosa, perquè a l'últim moment de la cançó acaba amb un vale. Jo no sé si l'heu sentit, no sé si us heu fixat. I jo estava preguntant-me qui escriu aquest vale. He buscat a Google qui en dice vale al final de El Golpito, i segons la resposta de Google és el propi Quevedo qui ho diu. Però a mi no m'ho sembla, però bueno, allà em jutgeu vosaltres mateixos i mateixes, eh? Mira, fixa't, ja veuràs, eh? Ara ho diu.
1: Vale.
0: Jo no sé si és aquest el Quevedo. El Quevedo normalment té la veu molt més greu, no? Molt més... Bueno, si ens hem de fixar en el que diu Google, doncs pues escolta, endavant. Vinga, va, que escoltarem una mica de Bad Bunny amb Chencho Corleone abans aquesta història de dos amants narrada per la Tini al costat d'Ulises Bueno, que dice así, que diu així.
2: Esto dice así. Ella...

intentant mantenir viu l'esperit del cap de setmana, avui dilluns 6 de juliol. A més, que segur que heu sortit por allà aquest cap de setmana, perquè és època de festes, eh? Moltes bodes. Us està casant tothom aquests dies, eh? També moltes festes majors per tots els pobles, barris de Catalunya, clar que sí, vinga. Doncs mantenint la flama viva amb aquest tema Aurora de Mora, al costat de De La Rose, sonant en directe a Flash FM. Abans d'anar amb Bizarrap i Daddy Yankee, que segurament també han sonat aquest finde amb moltes festes majors, discoteques, festes, festivals, bodes, bautizos, comuniones, etc, etc. Aquesta és la sessió número 0. Bon dia, família. No, no, no, no.

Aquesta és la veu del nostre estimadíssim Sebastián Yatra, el colombià. Va néixer a Medellín. Es veu que als 5 anys se'n va anar cap a Miami a viure, on va créixer. Allà va rebre, doncs, tota la formació musical, que segurament de molts màquines que estan allà a Miami, on hi ha, doncs, tot un epicentre de la música global. I el tio, doncs, ha fet molta fama. Li posem moltes aquí a Flash. I bé, i bones que són, la veritat. Vinga, va, escoltarem el Coco de Omar Kurz abans. Aquesta proposta de Farruko amb Gracie i la producció de Steve Aoki, que es diu Yapa Cake, que sona en directe al poder del ritme.

Escolta, Rau Alejandro, Diluvio, això té molt de ritme, eh? Té tant de ritme que si fos un ciclista estaria en el grup dels escapats en una etapa del Tour de França com la que s'està disputant avui, que és la tercera ja, el tercer dia del Tour a casa nostra, eh? Què tal? Heu anat por ahí? Heu vist etapes? Curiós, eh? Lo de veure els... Van follats, els tios. Mare meva, van rapidíssims. Sobretot en les baixades. Sembla que es vagin a matar, però no, no, aguanten bé, eh? Doncs nosaltres, que som els escapats, la resta de ràdios estan al pelotón. Estan allà darrere i arribaran, si és que algun dia arriben. Les dues menys 10 del migdia. Bon dia, família. Un altre que té molt de ritme, va. Un altre que estaria en el grup dels escapats. JC Reyes, ja el coneixeu, amb aquesta cançó una mica més tranquil·la, que es diu Loquita. Loquita.

perdó. Va duríssim, això, va més dur que el pa d'ahir, La Rompe Corazones, des de l'any 2017, 9 anyets ja que va sortir això. I encara ens anem aquí com si, vaja... Daddy Yankee, al costat de El Negrito Ojos Claros. L'Ozuna, amb aquest La Rompe Corazones, falses il·lusiones. Va, que arribarem a les dues del migdia i ho farem amb una mica de ritme, també. Va, clar que sí. Concretament amb Kano, al costat del Jay Quiles, Justin Quiles, i aquesta que es diu Olvidarnos de todo.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bona tarda, són les dues, unes 4.600 hectàrees cremades i més de 10.000 evacuats per l'incendi a la Catalunya del Nord. Un miler de bombers amb 200 vehicles treballen sobre el terreny. Amb la sortida del sol s'hi han sumat els mitjans aeris que van aturar les operacions diumenge a la nit. A hores d'ara, 5 persones han resultat lleument ferides, entre elles un bomber. Per aquest motiu, durant la tercera etapa del Tour de França, avui hi haurà un canvi d'itinerari i zones sense públic. A més, amb l'arribada de la segona onada de calor, es fa notar de valent el mapa de perill d'incendi per aquest dilluns. Es doblen els municipis que estan en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, que ja són 45. Els agents rurals mantenen tancat l'accés al massís de les Gavarres i també restringiran accessos des de demà als espais naturals del Solsonès i la Noguera. I matí d'incidències a Rodalies. Aquest cop la circulació està tallada a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, el dia en què es reactiva el servei. Adif ha informat que la incidència ha estat provocada per la caiguda d'un arbre sobre la catenària i que s'està treballant per retirar-lo, tot i que no s'ha trencat el cable de la catenària, sí que se n'ha trencat el sustentador. Un cop reoberta la infraestructura, hi haurà 5 trens diaris per sentit, però Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària. Els esports. Noruega ha eliminat el Brasil als vuitens de final del Mundial després de guanyar per 2-1 i aquesta matinada s'ha conegut que el rival de Noruega als quarts de final serà Anglaterra, que ha guanyat Mèxic per 3-2. I finalment avui la selecció espanyola s'enfronta a Portugal en els vuitens de final a les 9 del vespre. Pel que fa al temps, comença la segona onada de calor i vindran dies molt càlids. Avui a la tarda, però, podríem tenir núvols a punts del Pirineu i temperatures màximes de 40 graus a punts del Pla de Lleida. Ara mateix tenim 33 graus a Barcelona, 30 a Tarragona, 37 a Girona i 34 a Lleida.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Vinga, família, anem a veure'ns una mica, va. El ritme de la graciosa del Quevedo amb l'Elvis Crespo, el nostre number one, el número 1 del Calibre 45, un dels èxits més rotunds d'aquest estiu 2026. Enhorabona a tothom, que està escoltant aquesta hora. Heu triat l'emissora correcta. Etxetem pa allà, ben pa acá, manito. Enhorabona a tothom, enhorabona també als usuaris de la R3 de Rodolies i molts ànims, que han d'aguantar moltes coses. This is Flash FM. Ara que estàvem escoltant a la Clàudia, a la Paula, m'he posat les mans al cap quan ha explicat aquesta notícia de que ha tallat la circulació de la R3 just el dia que es reobria el servei de no sé quants mesos d'obres perquè ha caigut un arbre a la via. Molt bé, enhorabona a tothom. Vaya meme de país.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: És que lo de Rodalies és bamear i no xargota. Bueno, és igual, anem a lo nostre, anem a usar una mica de musiqueta, una mica de ritme, què us sembla? Aquesta d'aquí, Aïssa, amb RVFV. Això va dur de pilotes. Es diu Muchacha.

L'estem recuperant del calaix on l'havíem guardat durant molts anys, aquest tema del Justin Bieber al costat de la Nicki Minaj. Per què? Doncs perquè s'ha tornat a fer viral després de la seva actuació a Coachella del bo del Justin. Aquest Beauty and the Beast, que és un, de fet és un joc de paraules, no? Beauty and the Beast, que és el títol de La Bella i la Bèstia, doncs no ben bé. Ell necessita Beauty and the Beat, un ritme, un beat en anglès. Fixa't, eh? Com aprenem aquí coses, eh? Escoltant Flash FM, som uns màquines, tu. Vinga, va, preparats la música i la batial. Per sonar amb el seu sexe sexy aquí en directe al Poder del Ritme, abans BL i el seu No Tiene Sentido.

0: poder del ritme.
1: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
2: I molta festa.
1: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
2: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
1: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que bo.
3: Andorra Flash FM 93.8.
4: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
5: Ah, no? I com us ho heu fet?
4: Ben fàcil, hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
5: Ui, sí! No sento res.
6: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart a Guix. 356-556.
7: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
8: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
9: Descobreix les experiències

ara mateix tota la penya que està escoltant això des de la carretera, els que aneu amb el cotxe, amb la furgo, amb el camió, etc etc, estem movent el cap al ritme de la cançó com si fóssim el perrito piloto del Salpicadero, saps? I, uepa, uepa, dret a esquerra, hop! Bon ritme aquest, el Loco Loco del Gordo, sonant a Flash. I want you. S'ha de reconèixer que és un dels temes de l'estiu, és xulíssim, i ens el quedem aquí per estona. Anem amb Bad Bunny i el seu Nueva York. Anem cap a New York.

0: Aquí el teniu, aquest tio que va passar des del moviment més indie al panorama totalment més mainstream, gràcies a l'èxit que va aconseguir amb aquest tema, que es diu Malibu i que formava part de l'àlbum que va publicar l'any passat, que és un molt bon àlbum, per cert, no em cansaré de dir-ho. Ell és el Rusowski. Un grande, el tio aquest, eh? Vinga, va, anem amb dos temes que fan molta festa major, podrien sonar perfectament en qualsevol festa major d'ara i de sempre. Per tant, poseu-vos el cinturó i atents.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Falten re 4 minutets per arribar a 3 quarts de 3 de la tarda. Escoltes el poder del ritme de Flash FM. Mira que tranquil·leta que acaba aquesta, després de tot el xumba-xumba que és durant tota la cançó. Aquest tema del granadí, Psycho, que per si no el recordaves es deia Supernova. Vinga, va, que tenim preparats ja l'abat Gyal amb el Chencho Corleone i abans, però, ens posarem en modo World Cup amb l'himne del Mundial. Avui juga la Roja, a les 9 del vespre contra Portugal. Ojo, partidazo d'avui tens. You need

Aquesta sempre ve de gust recuperar-la, perquè jo per mi és de les millors col·labos que té el Fate. Aquesta es diu Hey More, amb Bozuna. Que bé que sona això, que tranquil·let, que bé que entra, sí senyor. Són les 3 menys 10. Què, s'us està fent llarg el dilluns o no? Avui és 6 de juliol, 6 del 7. A mi gens ni mica, se m'està passant volant això. Deu ser el poder del ritme.

És el nostre col·lega, el Michael Anthony Torres, Monje. El Young King, el Mike Towers, sí senyor. Un dels èxits més sonats de la seva carrera és aquest Lala, que va treure fa uns 3 anyets i que el fem recuperar, el fem sonar aquí en directe al Poder del Ritme de Flash FM. Espero que t'hagi agradat escoltar-la aquesta hora. I si no, pues mira, s'ha acabat ja. Vinga, va, que arribarem a les 3 de la tarda ja. Hora en punt, a punt de sonar. Ho farem amb els Figaflaus i també amb BL, amb Wescol i Obin the Drums. La plena.

0: plus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillé, celle sur qui je me suis. Tout à l'heure quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus.
1: Estem començant nova hora amb el nostre mega crack de la setmana. Per si no el coneixes, es diu Maladí, que en francès vol dir malaltia. I és obra d'un tal Mauvais Jo. És normal si no el teniu controlat, perquè em sembla que és el primer tema així que se li fa viral, que se li fa famosillo. És un raper i artista d'origen congolès, del Congo. I canta, evidentment, en francès, clar. This is Flash FM. Doncs escolta, li ha quedat xulíssim. Des d'aquí l'enhorabona. I a més estarà contentíssim de saber que és el mega crack de la setmana. Vinga, va, les 3 de la tarda i 3 minutets. Família, com esteu? És dilluns, ja ho sé, de vegades fa una mica de mandra, però bueno, aquí estem. Maravalla l'aparato per tots vosaltres fins a les 4, és a dir, una horeta més, vale?
2: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
1: I que sigui el que Déu vulgui. Vinga, va, anem amb una mica de dance, cortesia de també el francès Hugel, Moving to the Sun.

quan el Bizarrap està encarregat de fer la producció d'una de les seves sessions, doncs pràcticament és un èxit assegurat, eh? Per això tantes i tantes sonen aquí a Flash i a la resta del món, podríem dir. Aquesta és la del Tiago PZK. La número 48, que sona just abans de la Shakira i també de la Bad Gyal, des del seu últim àlbum, Máscara, que diu que él usa el arma con intención. Fixa't. Mira, mira, eh? Fixa't. Él usa el arma.

0: poder del ritme. Ets d'extrems. Quan surts de festa de veritat. I quan vols relax, demanes tranquil·litat total. Aquesta setmana al Flaix Matí regalem estades de bungalou al càmping Balmaria Argelers Surmer. Càmping luxuri a prop del mar, ambient supertranquil, amb equipaments de qualitat, piscines de somni climatitzades i jardins espectaculars. Per participar en el sorteig, estigues atent al Flaix Matí. En joc, estades de bungalou al càmping Balmaria Argelers Surmer. Andorra. Flaix FM 93.8.
1: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
2: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
3: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Flaix FM Andorra.
7: Tessu?

0: una mica de la mateixa manera que l'àlbum del Bad Bunny, el de David Tirar Más Fotos, també doncs, reivindica, reclama la seva cultura de Puerto Rico, l'àlbum del Baifo, del Quevedo, també ho aconsegueix, a més de ser superballable, amb tots aquests perreos, el Ni Borracho, La Graciosa, Scandic, i aquest Al Golpito, doncs també, en certa manera, es deixa veure els seus colors canaris. Aquesta en col·laboració amb Nueva Línia, vale o no vale, Quevedo? Vale o no vale?
1: Vale.
0: Perfecte, perfecte, vale. Vinga, va, que ens apropem a quarts de 4 de la tarda i ho farem amb...

Aquestes dues fent pujar les temperatures a l'antena de Flash FM i a tot arreu amb el No sé bé, eh? Bon hit aquest que hem recuperat aquesta hora quan passen 3 de 2 quarts de 4 de la tarda. Ara que parlem de temperatures, un altre cop una onada de calor de les bèsties. Tot i que sembla que mai vam acabar de marxar de la primera, ara entrem a la segona. Tenim temperatures de 39, 40, 41 graus per tot el país, eh? Això preocupa bastant. Refugieu-vos, sisplau, eh? A més, hi ha una frase que a mi em preocupa molt, que aquest serà l'estiu més fred de la resta de les nostres vides. Això és una cosa que me fa pensar. Flash. Perquè anem a pitjor, però bueno, escolta, va. Ei, la nova versió del Camins, amb el Mont Digi i la Su.

Hi ha una de les cançons de l'últim àlbum del Bad Bunny que el tio es pregunta a ell mateix com Bad Bunny va ser rei del pop con reggaeton i dembow. Doncs la resposta és fàcil, perquè el tio és molt bo i acostuma a fer unes cançons boníssimes, com aquesta, per exemple, que és de l'àlbum anterior, de L'Un Verano Sin Ti, l'any 2022. Va ser un bon estiu. Va sortir aquell àlbum amb aquesta cançonera que es deia Moscow Mule. Aquesta és la que començava el disc. Quin bon tema, la veritat. Molt bé. Sonant quan queden 20 per arribar a les 4 de la tarda, avui dilluns 6 de juliol, 6 del 7, 6 del 7. Flash. Avui és Day 6 of 7, eh? Quan passarà la moda del 6-7? Ja hauria de tocar, hauria de passar ja, no? Vinga, anem amb el remix del De Lejitos. Ja, jo no...

0: preguntes el té.
1: Curiosa aquesta mescla, eh? Es diu Exclusivo Remix i compta amb el Saiko, que és de Granada, l'Arcángel, ja el coneixeu, i el Gonzi, que a més també és americà, amb orígens cubans. Per tant, aquí una bona mescla, hem fotut un batut.
2: La maravilla.
1: L'han passat per la batedora amb la maravilla i ha sonat, ha quedat així de xulo. Ha sonat en directe a Flash FM, el poder del ritme. Va, que ens estem cruspint, ens estem halant, Erling Haaland, aquest dilluns, que dona gust, tu. Anem cap a Corea per escoltar el Golden de les K-Pop Demon Hunters. Què us sembla?

0: para luego. Un clàssic, un clàssic, sí senyor, amb majúscules. Rau Alejandro al costat del Chencho Corleone des de l'any 2019, un clàssic de la festa del reggaeton. Això es diu El Efecto. This is Flash FM. Perfecto, tu, escolta, doncs ens hem finiquitat ja aquest tornaco que ens hem començat a les 11 del dematí quan ha acabat el Flash Matí. Us he acompanyat des d'aquella hora durant 5 horetes i ara ja que són les 4, el Domènec està a punt per posar-vos tot el que li demaneu, vale? Per mi ha sigut un plaer, un gust. Demà hi tornem, com sempre. Escolta, però que ningú canvi, que comença... Oh, l'interactua amb el Domènec. Vinga, que tingueu bon dilluns tarda, clar que sí.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I marxaré un cop més amb el Quevedito. Vinga, aquesta és la del Ni Borratxo. Què us sembla?

0: Va, família, com esteu? Bona tarda.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Una tarda més, com sempre aquí a Flash FM. Sigueu benvinguts. Ryan Castro i Capoy, aquesta villa.

0: Un mini la cantarella d'aquests dos artistes a través d'aquest tema en reggae, que també és dels assecats dels importants èxits de Flash FM al llarg de tot aquest estiu. El tema es diu La Villa i ens el porten Ryan Castro i Capo, dit tot i capi, sí. Amb aquesta precisament posada en marxa després de l'Armand Maravall, les salutacions en Domena, una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Què tal, com esteu? Molt bona tarda i ben retrobats avui dilluns, dia 6 de juliol, aquells que hi són. Molta altra gent probablement ja estigui de vacances. Els nostres millors desitjos per tots ells, i tant que sí. Podeu començar a demanar i dedicar la cançó que vulgueu a través de l'Interactua. Per això, precisament, hem tornat a habilitar el número de WhatsApp habitual que molts de vosaltres teniu perfectament controlat al vostre telèfon mòbil. 628-060-513, 628-060-513. Podeu demanar, podeu dedicar. I tinc per vosaltres, al llarg de la tarda, una altra tongada del nou marxandatge de Flash FM, de les noves samarretes de la del ritme, que sé perfectament que us agradaran, que us encantaran. Que si sou fans d'aquesta emissora o ens escolteu habitualment, estareu encantadíssims de lluir. Segur, sense cap mena de dubte. És tendència, senyores i senyors, la moda de Flash FM portada a les nostres samarretes. Demaneu, dediqueu la cançó que vulgueu, mireu a provar-vos, demaneu a la samarreta i ara ho hem donat i amb una mica de sort doncs us les vaig regalant al llarg de tota aquesta tarda que encarem d'aquesta forma i manera. Hola.
1: Hola, Flash. Estamos aquí de camino rumbo a València.
0: Muy bien.
1: Unos amigos. Lo estamos pasando súper bien,
0: súper bien.
1: El bizcochito muy simpático.
0: Majo, ¿eh?
1: Y queremos escuchar la de la falda chiquitita del Mike Towers.
0: Doncs vinga, Mike Towers. Harmony. Amb aquesta entranyable cançó que va sonar i molt, el 2023, eh? Uf, hem acabat d'illa fins dalt de tots.

0: Sergi, sóc l'Adrià des de l'Escala. Diu, ens podries posar la cançó Dos amantes de Tini i Ulises Bueno. Se la vull dedicar al meu germà gran Marc, que ha vingut a casa de visita i m'ha fet molta il·lusió veure'ls. Diu, si tens una samarreta de les noves de Flash FM, ens la podries regalar, no? Home, poder podria. És més, ho faré, sí, per què no? He d'anar a lleugerint stock del magatzem, eh? Em convé que les aneu mostrant ja i les passegeu per allà on esteu, per l'Escala, per exemple, si és el cas. A seguida us pren les dades. Moltes gràcies i felicitats. Samarretes del nostre marxandatge al 628-060-513. Ritme, en aquest cas, d'aquesta bona cançó. Ja sabeu, Tini, Tini, Tini. I aquest Dos amantes que s'imposa i que agrada. Jo he dit més d'una vegada que vindria a ser una mica la morotxa 2.0, potser una mica, eh?
1: Hola, som el Maria i Michael, ens trobarem cap a Lleida. I volem demanar la cançó de Droga, de Cetangana. Gràcies.
0: A vosaltres, bon viatge, camí de Lleida, que hi falta gent i que no fa fred, diuen, eh? Quasi que al contrari.

0: intento meditar.
1: Escoltes l'Interactua. Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
2: I molta festa.
1: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
2: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
1: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
5: Ja tens el val escolar de 70 euros?
6: 70? Vols dir 60, oi?
5: No, no, amb Buró Vallès són 70 euros.
7: Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
9: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
10: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
12: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
13: Dijous 9 de juliol tens una nova cita amb les Pool Parties. After Work a Anyós Park amb Abel de Kid, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, prepara't per una tarda de hits musicals i energia non-stop.
12: El millor After Work de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
14: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
15: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
16: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
15: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
17: El nostre so és únic.
18: Flash.
19: You are in.
20: Flash FM.

0: in it. I look hot in it. Hot in it. I look hot in it.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Quants artistes s'han ajuntat aquí per fer possible aquesta cançó? Quevedo, protagonista total i absolut d'aquests èxits que formen part del seu nou disc, en aquest cas la col·laboració de Nueva Línea. Hola.
1: Bon dia, soc l'Eider i estic aquí amb la meva família, que anem a fer una acampada al Pallars.
0: Molt bé.
1: I voldríem demanar la cançó del Golfito de Quevedo. Adéu.
0: Marchando. Moltes gràcies pel teu missatge. Veig que l'audiència de l'Interactua i sobretot aquella que contacta amb mi a través del WhatsApp no s'avorreix de cap manera. Eh? Sempre hi ha plans, amunt i avall, per anar fent xinutxano. Molt bé, cosa que m'alegra. Com o no? És el que vindria a ser un mes de juliol convencional en aquest país. Va, esperem els vostres missatges, 628-060513, ja sabeu, el WhatsApp del nostre programa, el vostre programa, en definitiva, perquè sou vosaltres qui el lidereu, a través de la vostra simpatia i col·laboració diària que tenen premi. Avui, ja sabeu, samarretes, nova col·lecció del marxandatge de Flash FM. Anem a
2: ser-hi. Hola, Sergi, sóc la Gemma de Manresa.
0: Hola, Gemma.
2: I voldria dedicar la cançó d'Estiu 22 del meu Àngel,
0: sí,
2: a la meva dona Mercè, perquè demà és un dia molt especial per ella. I ja sap que li dedico.
0: Molt bé.
2: Vale, i que tingueu molt bona tarda.
0: Adéu-siau, ho està patant. Estiu 22 amb aquesta cançó que us està tocant la fibra bastant.

0: Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que venir un verano a Nueva York, que m'han dit que allà tampoc fa gaire calor, eh? La veritat és que s'està molt bé en aquells carrers de Déu en aquests moments. Hola!
1: Bona tarda, fleixeros!
0: Adéu!
1: Som el Martí,
2: el Jordi
3: i el Jordi Gran.
0: De Big Jordis.
1: Ens podries posar la cançó de Nova York.
0: Què vols dir?
1: Ànim, fleixeros!
0: Ànim, ànim! Vinga, moltes gràcies pel vostre missatge. Ben retrobats avui dilluns, a tornar després d'un cap de setmana farcidet de trobades amb l'audiència de Flash FM, eh? Maquíssima, una meravella. El bé que ens tracten i el que ens estimen. No tindrem prou agraïment en aquesta vida, evidentment. Hem passat per on hem passat? Per Polinyà, hem passat per Ripollet, hem passat per la Riba, hem passat per Esparreguera, l'Ilatina, hem passat per l'espai aquest del Mare Magnum, bueno, festival rere un altre, eh? Que bé, quina meravella, de veritat us ho dic. Amb el cor a la mà. Diuen, hola, què tal? Bona tarda. Em dic Max. Diu, podries posar Beauty and a Beat de Justin Bieber? Se la vull dedicar a la meva xurri Beauty, diu, eh? Que fa just 3 mesos que estem junts, diu, i una samarreta per celebrar-ho. Moltes gràcies. Bueno, anem a pams, va. Primer ho celebreu i després em demaneu la samarreta, eh? I ja m'explicareu com ho celebreu, això. Una relació tendra de 3 mesos, la història està on fire.
4: Nicki Minaj.
0: Nicki Minaj és qui acompanya el Bieber i aquesta cançó que s'ha tornat a posar de moda.

0: sube, súbela. Sube, súbela. Súbelo. Està més que bé aquesta cançó, eh? Molt bona tarda, Sergi. Podries posar la cançó Coco, Marc Urs. Vull participar també en el sorteig de les noves samarretes de Flash FM. Em faria molta il·lusió per ser dels primers en tenir-la, ja que les tinc totes des de fa temps. Gràcies. Bon intent, no deixis d'intentar-ho, vale? Ah, si la voleu, 628-06-05-13. Les voleu, perquè són unes quantes. Bueno, si els mosquits estan enamorats de tu i ets els que els hi pica la curiositat, escolta uns quants consells que tenim per vosaltres i que ens regala Afterbite, relacionat, evidentment, amb les picades. Evita deixar aigua acumulada en plats, de testos, cubells o de més. És el lloc preferit pels mosquits on es munten el seu Airbnb particular. Si surts al vespre, per exemple, preferible que portis roba clara i una mica ampla. Els colors foscos i la suor els atreuen molt més, ok? I el repel·lent és bàsic, òbviament, especialment a primera hora del matí, al vespre, que és quan més pica. I fins aquí els consells d'Afterbite. Ja saps per què. Reduir les picades és important, però tot i així, si aconsegueixen picar-te, fiques amb Afterbite, la millor solució contra les picades d'insecte. Aquest aplaudiment pel superconsejito de la tarda, eh? Moltes gràcies. A través d'aquest programa que té una vocació de servei que fa por d'escoltar, de veritat, us ho dic. Hola.
1: Bona tarda. Mira, estic al cotxe amb la parenta i m'agradaria escoltar la cançó de Numa Numa Llei. Vinga, moltes gràcies.
0: Molta gràcia a tu, home. Recuperem una de fa 4 dies, com aquell que diu. Dragostea Dintei. Aquests van ser grups, com tants altres, d'Un èxit i Chao Pescao.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 5.

0: Nadal de Lejitos original i pel que seu agrada i supera fins i tot l'autèntic i genuí aquest remix del tema de Jay Wheeler que sona a les 5:05 a través de l'interactuar de Flash FM al llarg d'aquesta tarda del dilluns 6 de juliol. Plou foc a aquesta hora al territori. Déu-n'hi-do, quina calor, quina calor! És el que se sent, eh? Més sovint, oh, que calor, xica! Esto no hay el soporte. Va, expliqueu-nos una mica com us va la tarda. 628-0605-13. Esteu a la pool amb els col·legues? Esteu de pool party? Vinga, va, manifesteu-vos. Què tenim per aquí? Hola.
1: Hola, bona tarda, feixeros.
0: Què passa?
1: Bueno, us truco des de Mollà, l'Iquieni.
0: Sí.
1: I, bueno, si podeu posar la cançó de Dorayaki...
0: Dorayakis.
1: Us l'agrairia.
0: Doncs,
1: gràcies, bona tarda, flaixeros.
0: Un Dorayakis, soy de barra.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: sola. Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: La teva primera vegada, que sigui a l'Interactua.

0: La graciosa. Por otra tanto, Casapunta, Quevedo, al lado.
1: Tarda, Fletxeros, vaig camí cap a Manresa, estic de vacances.
0: Bravo.
1: Vull esticar la cançó de la graciosa. I també de pas, donem-nos unes samarretes noves. Gràcies.
0: Molta gràcia a tu pel missatge. Aviam, puntualitzem que, evidentment, totes les samarretes que donem aquí a Flash FM són noves, vull dir, noves d'estrena, diguéssim. Però aquestes són de la fornada de la nova col·lecció, que acabem pràcticament d'estrenar i que llueixen molt pocs, la veritat, eh? Jo crec que ni ja... No, jo sí que la tinc, Si hagués dit que no, no s'ho hagués cregut ningú. Però podeu ser dels primers. Va, 6, 2, 8, 0, 6, 0, 6, 13. No deixis d'intentar-ho. Moltíssimes gràcies pel teu missatge i que vagi molt bé. Disfruta d'aquestes vacances que dius que tens, eh? Aprofita-les tant com puguis perquè la cosa va com molt ràpida, ja veuràs. Tot l'any esperant i quan arriben passen pim-pam. Molt bona tarda, Sergi. Sóc el Pau. A veure si pots posar la cançó del Máquina Time per dedicar-se-la a la meva parella. Es diu Clàudia. Diu, i ja que hi som, demanar-te una samarreta de Flash FM. Seria ideal per aquest estiu. Moltes gràcies.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a cherfestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @cherfestbcn. Flash FM, emissora oficial.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Quina calor. Vens a l'aigua?
6: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
5: Ja, això passa.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
3: I molta festa.
2: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalbrenner, Kai Tranada i molts més. House, techno, live shows.
3: I un any més tornen les after parties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
2: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
4: Andorra Flash FM 93.8.
5: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
6: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
5: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
6: Som a l'avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
5: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
6: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
7: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Enbanc, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Enbanc i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Enbanc, el millor per al teu negoci.
5: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
8: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
5: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
9: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
10: No és fàcil aconseguir un augment de sou, o potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
4: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

Hola, hola, som quatre bons amics que estem de camí a Puigcerdà escoltant Flash FM i volem que ens posis la cançó de Romeo Santos Dardo. Bueno, aquesta és l'altra, eh? Se m'està alterant una mica el rotllo. Bueno, ara sí. Hola, sóc en Sergi, a Torredembarra. Per aquí em pots posar El baile inolvidable per dedicar-se al meu pare, al Manolo, que és conductor de camions i sempre t'escolta. Moltes gràcies. Doncs un baile inolvidable pel Papucci amunt i avall, amb el camió escoltant-nos. Moltíssimes gràcies a tu pel teu missatge i, evidentment, al teu pare per triar-nos mentre va amunt i avall portant allò que porti en el seu camió, eh? Molt bé, ara sí, eh? Hem posat una mica d'ordre, que últimament se'ns desbarajusta la història. Hola, què tal? Som quatre amics que estem de camí a Puigcerdà, sempre escoltem la FM i volem que ens posis la cançó de Romeo Santos, Dardos. Una forta abraçada, Domena. Molta gràcia a vosaltres, eh? Quina por. A gaudi. De Puigcerdà. També és un molt bon destí, aquest estiu, evidentment, eh? I aquesta batxata, que sempre té el seu momentazo a Flash FM, més que merescut.

0: Molt bona tarda, Sergi. Soc el Jordi, des de Martorell. Ens pots posar Ayer la vi pel meu company de feina, Rubén, que avui fa 40 tacos i està fet un iogurín. Diu, per molts anys màquina, i diu, si pot ser, li regalem una samarreta de Flash FM, si et sembla bé. Doncs mira, em sembla perfecte. Una altra samarreta de la nova fornada de... Noves samarretes de Flash FM. Noves no perquè siguin estrenar, totes sempre són per estrenar, però sí que és de la nova col·lecció, diguéssim, perquè ens entenguem. Col·lecció en verano. Li regalem i li desitgem un molt bon dia. Bé, 40 tacos no es fan cada dia, valgui la redundància, evidentment. I són los nuevos 20, per dir alguna cosa. Va, tinc més samarretes, 628-06-06-13, i tinc moltes més cançons per continuar posant-vos al llarg de la tarda.
1: Hola, Flasheros. Hola. Soc la Carlota de Figueres.
0: Bé.
1: I que me'n vaig cap entreno, i m'agradaria posar la cançó de Contrabando, si és possible.
0: Molt bé, Carlota.
1: Moltes gràcies i
0: a
1: bona
0: tu.
1: Tarda.
0: Igualment.
2: Aviat.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Tarragona, 101.8. Valls, Vila-rodona, el Pla de Santa Maria, Calafell, l'Arboç, Masllorenç. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. La bona música? La bona música és la que posem aquí a Flash FM.
1: És que en coneixes una altra de millor?
0: Som la que mana. Flash FM.

0: al Mundial. Shakira torna a impulsar, en aquest cas, amb la seva música, tots aquells esportistes i seguidors adeptes al futbol mundial a través d'aquesta cançó que es diu Dai Dai. A les 6 i 3 minuts, parlant de futbol i de Mundial, avui a les 9 hi ha una Espanya-Portugal, Portugal-Espanya, per si us interessa. Vuitens de final, ja diguéssim, eh? I també, què més? Què més hi ha? Demà, Estats Units, Bèlgica. Demà també Argentina, Egipte. Suïssa, Colòmbia. Joder, serà per partits, eh? No us avorrireu, sobretot si sou fans del futbol. No sé si vol dolent, eh? Però bueno, així és. 628-06-06-13, Equador de l'Interactua. Encara una tarda més, un parell d'horetes pel davant que mirarem d'aprofitar tant com sigui possible.
1: Hola, bona tarda, flaixeros.
0: Hola.
1: Pues nosaltres, soc Pili, que te truco des de Reus, i sí, volia dedicar a les meves netes que tenen 4 anys, La Índia i la Gala, la cançó de Quevedo, Mi Borracho.
0: Molt bé.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres, un petonet ben gran, eh? Ai, les iaies, que estan amb les netes encolomades ara.

0: cançó de la Batllia. A veure si a sort i em toca una samarreta. A veure si t'enrotlles, diu. Vinga, m'enrotllo com una persiana. Samarreta for you, trenc les dades, vale? Així, pim-pam, truco-truco. No us compliquem gairebé la vida, que ja està prou complicada, vale? Moltes felicitats i espero que m'envis, si et ve de gust i tens un moment, una foto al mateix WhatsApp on ens has enviat el missatge de Lluïla i tal, que ens agrada com la penya després preupit passejant les samarretes de Flash FM per allà on va. Que vagi bé, 628-060-513. Hola, hola.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda.
0: Ai, Gregori.
1: Avui volia demanar, sisplau, dit i me pregunto. Ah. I la dedico al meu germà, que avui és el seu aniversari, i sí, és un 6-7.
0: Ah, mira.
1: I a veure si podia regalar la camiseta, perquè a ell li faria molta il·lusió.
0: Mira, l'acabo de regalar.
1: Adéu, bona tarda.
0: Ah, good love. Mira, el Ricky m'està escrivint.
2: Ai, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia.

0: escoltes l'Interactua.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVCV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada

0: FM, emissora oficial.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
3: Cariño, ja sóc a casa.
4: Hola, Rayató. Has picat molts humans?
3: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
5: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
6: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara, perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
8: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
9: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
10: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
11: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
13: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
12: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
13: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
12: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
14: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
15: Ah, no? I com us ho heu fet?
14: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
15: Ui, sí! No sento res.
12: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
16: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
17: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu.

0: Quiero más, quiero más. Esclar que sí, home, posats a demanar.
1: Hola, soy Cristina. Venimos de la playa y estamos en retención. ¿Nos podrías poner la canción del golpito de Quevedo?
0: Molt bé.
1: Gràcies.
0: Gràcies, que vagi bé. Paciència en aquesta retenció, que sol ser allò més habitual, sobretot a les carreteres de costa. Aquelles que s'enfilen a les platges i cales que

0: Ens diuen hola, Sergi, soc Flori des de Ripollet. L'altre dia ens va fer molta il·lusió veure-us. Sou uns màquines. No, diu, no et quedarà alguna samarreta? L'altre dia em vaig quedar amb les ganes. Posa'm la cançó Moving to the Sun. Molta gràcia, un petó ben gran. Doncs, Flori, gràcies especialment a tu, que ens envies el missatge en manifestes, però també, evidentment, a tota la gent que ens va acompanyar en aquella espectacular i multitudinària festa dissabte de nit, eh? Jove Fest a Ripollet. Quina meravella veure tanta gent passar-s'ho tan bé i cantar tantes cançons una rere l'altra, eh? Fantàstics, de veritat. Una salutació des d'aquí també ben efusiva al regidor i a l'alcalde, que ens van venir a saludar i li van posar molt de carinyo a aquesta festa, que finalment va ser tot un èxit. Flori, gràcies pel teu missatge, que vagi bé. Moving to the Sun, el rotllo se'l marca Ugel, i el tema és un excitàs, eh? Ho sabeu perfectament.
1: Bona tarda, Sergi, d'Albert d'Ametlla, què tal?
0: Molt bé.
1: Se m'està fent etern aquest dilluns. No veig el fi,
0: però bueno. No s'acaba mai.
1: Què hi farem, ja que depèn.
0: Paciència.
1: Mira, posa'm avui, sisplau, la cançó de Freaks, del Timmy Trumpet,
0: sí.
1: O si no, la nova del Manuel Turizo, tu mateix.
0: Quasi capellà.
1: I li vull dedicar totes les xiros i anar a tu. Doncs moltíssimes gràcies i molts petonets. Fins demà, adéu.
0: Elena Raús i Manuel Turizo, la setmana. Adéu.

0: Cristina, ens explicarà. Hola, Sergi. Soy Cristina, de Gelida. Digo, me quedan dos semanas para casarme y estoy de los nervios. Vaya, por Dios. ¿Ya me puedes poner la canción de Lola Índigo i Ana Mena, Patitoa? Doncs home, que te la puc posar, és una de les cançons d'aquest estiu, això diuen aquells que ja en tenen, i l'enhorabona per aquest bodorrio, que suposo que està fet amb molta alternació, però finalment arriba la data i passa el que passa. Però bueno, disfruta molt del dia, ja ens explicaràs què tal, i felicitats. Ja tan important, especialment pels protagonistes, tu i la teva parella, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Bodorrio! Para contrataciones por DM, ¿eh? Vull dir, sense cap problema. Aprofitem tot d'allò per tirar. 628-06-06-13, el WhatsApp de l'Interactua, la recta final d'aquesta tercera hora, però encara tenim una bona estona per continuar compartint bona música, escoltant-vos, llegint-vos i regalant-vos samarretes del marxandatge de Flash FM. És un cançondeito, això. I aquí, encantats de la vida. Fem fins a les 8, però podríem fer fins a les 9, les 10, les 11, sense cap mena problema, eh? Vull dir, jo això ho faig perquè m'agrada, m'agrada. Sóc així de massoca, vull dir. Podria estar a la platja amb un parell de gin tònics ja entre pecho i espalda, però no, jo tiro milles.
1: Hola, som el Dani Arnau de Terrassa i us demanem posar la llumpa de Bad Bunny i Arcángel. Gràcies.
0: De res, home.
2: Arcángel, pa. Once.

0: Bum bum bum.
1: Cada tarda a Flash FM
2: l'Interactua.
1: Tu demana i nosaltres te la posem.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Tot el que escoltes et fa més poderós. Flash FM.
2: Flash.
0: Flash FM. Són les 7.

0: Me tienes loco, loco contigo. Parquineo. Aquí está la música tan gordo i aquesta cançó una mica més mainstream del que és habitual en les seves sessions i aquestes coses, eh? Està en un molt bon moment de forma, ho demostra amb aquest tema. Loco, loco contigo. Vinga, amb vosaltres, 60 minuts més, pràcticament fins a les 8. Amb el Soy Rima, la carta de l'intel·lectual.
1: Ei, bona tarda, Roman. Què tal, com estem? Vaig a felicitar el Miquel González, a l'Héctor Ortega i a tu per la nit tan màgica i tan inolvidable.
0: Moltes gràcies, home.
1: Podeu fer a Polinyà.
0: A Polinyà, divendres.
1: Ens ho vam passar superbé.
0: Sí.
1: I per això us mereixeu que us dedico avui una cançó, especialment avui, a vosaltres tres. I què millor que la Baile Inolvidable.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Moltes gràcies per les teves paraules. Sempre són benvingudes, eh? Ens alegra rebre missatges i més amb bones paraules. Si no fos així, no els posaria. I ja està.

0: Muchacha, muchacha, muchacha. Hola.
1: Hola, Flasherus. Com estem? Bona tarda.
0: Anem fent.
1: Espero que molt bé. M'agradaria que em posessis la cançó de Muchacha, ja sí. Que avui és el meu aniversari.
2: Oh. Felicidades, Mario!
0: Felicidades, felicidades.
1: És la meva mare. Ah. I m'agradaria que em posessis aquesta cançó.
0: Molt maca.
1: Vinga, bona tarda, petons.
0: Petons, petons, que tinguis un molt bon dia. I que facis molts més, sempre acompanyada per Flash FM. És molt fàcil, eh? Qualsevol de les tantes freqüències, o a través del nostre streaming, a través de les aplicacions. I si no ens escolteu perquè no vulgueu, perquè no voleu, excuses barates, excuses de mal pagador, que se sol dir. Va, 628-06-13, per aquí espera en Nosa. Què tal, Sergi? Soc en Nosa, dilluns, som-hi, nova setmana. Venim amb energies renovades. Tu que tens aquesta sort, eh? Jo el dilluns arribo destrossat de la vida. Espero que hagis tingut un bon cap de setmana. Avui demanar a Ozuna, Manuel Turizo, Vaina Loca. Moltes gràcies, jefe d'equipo. Que vagi bé.

0: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona tens un munt de propostes teatrals per aquest mes de juliol. Al Teatre Raval hi pots veure l'Enterrador, mentre que a la Sala Beckett s'hi representa Anatomia de Ricard. Al Teatre Gaudí hi arriba No són maneres de tractar una dona. I si encara no l'has vista, al Teatre La Biblioteca continua el cartell L'Albada. A la Sala Flyhard del 13 al 30 de juliol hi trobareu Passaran coses fantàstiques. I a Barberà de la Conca, els dies 17 i 18 de juliol, hi trobareu una nova edició de La nit 5.1. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Ja tens el val escolar de 70 euros?
4: 70? Vols dir 60, oi?
3: No, no, amb Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
5: Només per tu, només per ser de Mi MediaMarkt, tens un 15% de descompte a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app. Només el 6 i 7 de juliol, el millor descompte de l'estiu és a Mi MediaMarkt. Encara no n'ets membre? Descarrega't l'app i fes-te'n ara!
6: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull, la medicina més global.
7: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
8: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
9: Sona bé.
8: 4,3 litres de consum al 100.
9: Sona Qashqai e-Power.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estreno un Nissan.
8: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transport.
11: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
13: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
12: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
13: Som a l'Avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
12: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
13: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
14: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
15: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
12: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
16: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
12: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
17: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
18: Les millors braves d'Andorra?
19: No vagis al Bar Ramars.
18: Un bon bacallà al pil-pil.
19: No el demanis al Bar Ramars.
18: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
19: Oblida tant del Bar Ramars.
18: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
20: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
18: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.

0: Què tenim per aquí? He estat aquí fent experiments amb gasosa i no.
1: Hola, som la Núria
2: i la Maria de Vilafranca.
0: Què tal?
2: I ens agradaria que ens posessiu la cançó
1: de la graciosa de Quevedo.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu, simpàtiques. Vosaltres sí que sou gracioses. Fantàstiques i meravelloses, tot el bo que es pugui dir de vosaltres. Vinga, molt bona tarda i sobretot hidrateu.

0: Let's go! Som-hi, som-hi! Tornem-hi, que no estàs res. Bona tarda, Sergi. Soc el Fran de Santa Coloma de Gramenet. Jo estic al gym a full, amb la vostra companyia, com sempre. Pots posar la cançó del Mundial de Shakira, se la dedico, diu, a la selecció. Ara sí, guanyem avui. Moltes gràcies. Doncs vinga, avui a les 9 crec que hi havia, efectivament, partidet de la selecció espanyola, en aquest cas. Contra Portugal, no? Si no m'equivoco, jo és que no m'entero. Vuitens. Ho sé bàsicament per vosaltres, que m'uneu recordant a través dels vostres missatges. Més.
1: Hola, flageros.
0: Eo.
2: Hola.
0: Hola.
1: Us demanem la cançó de Mi Refe de Vele, que ens marxem a Mallorca.
0: Bravo.
1: I volem una mica d'ànims. Que vagi bé, gràcies.
0: Va, que us vagi molt bé a vosaltres.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Apaga la llum que está motivado.
2: Bona tarda, som la Sara, la Meredith i l'Enzo i volem demanar-te una cançó de Flashy Ice Cream d'Orayakis, sí, o si no una de Detalles o Figaflowers, ¿vale?
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Vinga, adéu, gràcies.
1: Bones opcions totes. Finalment hem triat aquesta primera, que no està gens malament i que molta gent ens ha demanat i l'esperava, aquest Orayakis, que tantíssim ho està patant. A les portes de les 8 serà el moment pel Flash Urba. Miquel González, Tomàs Poal, demà un cop més. A partir de les 4 us esperem amb una nova dosi d'Interactuar. Pel que fa a la d'avui, tot està ja al sac i ben lligat. Hola, Sergi, sóc en Kevin. Podries posar qualsevol cançó del Pitbull per aguantar aquesta calor? Bueno, jo la cançó del Pitbull te la poso, però crec que no serà suficient com per aguantar tantíssima calor, com diuen que... Bueno, com dieu, que fa... Jo no m'entero en aquest estudi, però fa un fred de fira. Però també us dic que aquells que ja en tenen diuen que encara pujaran una miqueta més, eh? Així que paciència. Gràcies, jefe d'equipo, diu. Gràcies a tu. Marxem amb Pitbull i aquest inoblidable tema. Don't stop the party. Vagi bé, família. Cuideu-vos. Fins demà.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Sitges, 89.9. Vilanova i la Geltrú. Sant Pere de Ribes. Cubelles, Canyelles, Túnel del Garraf. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 8.

0: partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la polla.
1: Comença el Flash Urban.
2: Va.
1: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
3: Ha arribat el teu moment. Després de l'Interactua, que demà torna a partir de les 4, comença una nova edició del Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
4: Miquel González, molt bona tarda a tu i bona tarda als oients. Comença el Flash Urban, hòstia.
3: Nova setmana en marxa fins les 11, que ja tenim el telèfon obert al 935456868. I avui, aquesta nit, volem saber quin és, per vosaltres, la persona més famosa del món.
4: Ojo!
3: Heavy, eh?
4: Hi haurà moltes opinions diferents, eh?
3: Sí. Poden ser polítics, cantants, actors, futbolistes. Qui serà el famós més famós del món? És que hi ha molts famosos al món, eh?
4: Hi ha molts famosos. Heu de tenir en compte que també hi ha moltes religions, que també hi ha parts del món on no hi ha molta cultura per conèixer presidents o figures religioses. Així que vosaltres mateixos ens truqueu i ens ho dieu.
3: I ens dieu per què heu trigat aquella persona, és la persona més famosa del món.
4: Vale?
3: Vinga, telèfon obert, 935456868.
1: 93-545-6868.
3: La persona més famosa del món, segons l'audiència del Flash Urban. Quina emoció!
4: Qui serà? El Dandy de Barcelona?
3: Dios!
4: Manolo Lama?
3: Jo! 935456868, i avui també podeu demanar bromes telefòniques, que ens encanta fer bromes telefòniques.
4: Vinga, va, arrenquem la setmaneta amb més bromes a través del WhatsApp del programa 699-69-69-69. Vosaltres demaneu, doneu els detalls i nosaltres, com sempre, ens encarreguem.
3: Va, demanar una broma, va.
1: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
3: A qui li farem una broma avui?
4: A moltes mares i molts pares.
3: Dios.
1: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: graciosa, Quevedo i Elvis Crespo a través del Flash Urbana. Avui que busquem la persona més famosa del món.
1: Exacte, aquí és per a vosaltres la persona més reconeguda around the world. Pot ser qualsevol figura, ja sigui esportiva, artística, política, el que vosaltres dieu.
0: O gent que ho ha estudiat al col·le, també, saps?
1: Exacte,
0: sí. Radio Plató.
1: Exacte, figures històriques, filosofia, religió, tot el que us surti del penis o la vagina.
0: Va, anem cap a telèfon, som-hi.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Dona de sortir del penis?
1: O de la vagina.
0: Ah, va bé. Ah, clar. Molt bé.
1: De ser inclusius, clar.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Hombre, capitana.
3: Capitana.
0: Capitana, com et dius?
3: Som la Imma, la Bea i la Elda.
0: La Imma.
1: La Bea i la Elda.
0: Sí, vaya choris.
1: Déu-n'hi-do. Salimos de la peluquería, con los aros y la métrica.
0: No. Imma.
3: No, la métrica no.
0: Quin és el famós més famós del món? S'ho està pensant, eh?
1: Sí.
0: S'ho està pensant.
3: Hola,
0: hola. Ens escoltes, Imma? Va ser que no, eh?
1: Hòstia, han tirat el mòbil pel cotxe, eh?
0: Per favor, què és això?
1: Estan parlant alienígena, eh?
0: Què és això?
1: Xiques, hablat normal.
0: Bueno, haurem de penjar, perquè
1: sí.
0: no va enlloc,
1: sí,
0: això.
1: Sí, fatal.
0: Viu, bueno, ja han penjat elles.
1: Ja s'han avançat.
0: Bueno, Imma, que vagi bé.
1: Merci per la trucada.
0: La Imma.
1: La Imma, mano de siempre.
2: 93 545 68 68.
0: La Imma, mano de siempre, per fer què?
1: Pues per escriure novel·les.
0: Ah, sí, clar, clar. Hola. Epa. Collons, hola.
4: Què passa? Hola.
0: Hola, qui ets, tu?
1: Ui, com ens parla?
4: Jo sóc el Sisko.
0: Sisko.
1: Molt bé, Sisko.
0: Quin és el famós, més famós del món, Sisko?
4: Per mi, Cristiano Ronaldo.
0: Ronaldo.
1: Ronaldo, és una de les opcions que el Miquel i jo hem pensat que esmentaríeu moltíssim, eh? El jugador de futbol portuguès.
0: Sí, sí. De fet, ja només... crec que no guanyarà.
1: El què?
0: Crec que avui guanyarà.
1: Tot... Sí, és molt possible.
4: Que no només perquè el coneix tot el món per lo que fa, m'entens? Que ajuda a tothom, dona calés... El que ha passat a Venezuela, que ha enviat dos avions...
1: Ah, però tu no estàs xupant la polla al Cristiano.
0: El Cristiano Ronaldo ha enviat dos avions a Venezuela.
4: A mi jo li xuparàs tu, però jo no.
0: Cesc, no t'enfadis, eh?
1: Sisko, era una expressió, eh?
0: No t'enfadis, tio.
1: Benvingut a aquest programa, eh? És una expressió.
0: Si ens escoltes cada dia sabràs que això és una broma, eh, Sisko?
1: Sí.
4: Jo, clar, doncs... El meu també, entens
1: o no? Jo si se la xupo a algú, en qualsevol cas seria el Messi, no el Cristiano.
0: Dios!
1: Que és millor persona.
0: Pensava que anaves a dir una altra cosa.
4: No ho sé, Doncs vinga, tios, que us vagi bé. I vinga, Espanya, que avui hem de guanyar.
0: Mira, ara t'ha caigut bé.
1: Ara m'ha caigut bé, el Francisco Franco.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola!
0: Hola, vaya nens. Vaya guarderia.
1: Són les d'abans.
3: Som les d'abans, que s'ha tallat, no hem penjat, eh?
0: Tia, has tallat amb nosaltres.
1: Estem ofesos.
3: Que no.
1: Molt.
3: No.
0: T'has anat amb una altra.
1: No. Sois unes cabrones!
3: No.
0: Va, abans que se'ls torni a penjar, digues el famós més famós.
1: I la nena darrere.
3: La Shakira.
0: No havíem pensat en la Shakira, loco!
1: És una resposta molt vàlida, eh?
0: La Shakira.
3: Clar, és que posa veu a tot el Mundial, vull dir.
1: Clar, és que Shakira...
3: Siguis el país que siguis, visquis on visquis, mundialment...
0: Quina és la teva cançó preferida de la Shakira?
5: Waka Waka.
0: Ah, el Waka Waka. A veure, no és
3: aquesta
0: el Mundial...
3: Aquesta és la de la Vega, que la Vega és la petita.
0: Clar, el Waka Waka no és el Mundial actual, però bueno, també va...
3: No.
0: També ho va patar,
1: Va ser
0: Waka
1: heavy,
0: Waka.
1: Va ser heavy.
3: Però per la Vega és millor que la d'ara.
1: Sí, és millor cançó que el Dai Dai, jo crec que sí.
0: Sí, jo també ho penso.
1: És més emblemàtica.
0: Sí.
1: Uau, uau, uau, aquesta nena parla fatal.
0: Passa a la teva filla, com es diu?
5: La Elda.
0: Hola, com es diu?
3: La Elda,
0: i té 15
3: anys.
0: Elda, tia.
3: La Vega té 7, té 10.
0: Vaya choni la Elda, eh?
1: Us sembla normal parlar així? Me cago en la puta madre.
3: No!
0: Bueno, guapes, que vagi bé, vinga.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu.
2: Al Flash Urban tens carta blanca per liar-la en directe. Truca'ns al 93 545 6868.

0: Cristal Gordo, amb això que es diu Loco Loco.
1: Temazo, eh?
0: Se va volver loco.
1: Mazo heavy. Ah, meva, gordo. Vaya gordura.
0: Bona tarda.
2: Hola.
0: Hola, qui ets?
2: Em dic Josep Lluís i tinc 13 anys.
0: Josep Lluís, per favor, nom de polític, eh, clar, Josep Lluís?
1: Tens nom de 60 en comptes de 13.
0: De polític.
2: Bueno.
0: Des d'on ens truca, Josep Lluís?
2: Des de Barcelona.
0: Molt bé.
1: I què fas, tio?
2: No sé.
0: No fa res. No fa res.
2: Serà del Mundial.
0: Ah, vale, molt bé. Escolta, quin és el famós més famós del món?
2: Michael Jackson.
0: Michael Jackson,
1: tio. Molt bon nom. I m'agrada que ho digui un nen de 13 anys perquè Michael Jackson va morir el 2008, aproximadament. I això vol dir, doncs, que generacions noves també el coneixen moltíssim.
0: Quina és la teva cançó preferida del Michael Jackson?
2: Beat It.
1: Buah, Beat It és la cabra.
0: Però una cosa, tio, tu estàs molt entès d'aquestes coses, no?
2: És que... Bueno, he vist la pel·lícula.
0: Ah, he vist la pel·li. Va,
1: clar, vale. Dios, em sento molt gàngster quan escolto aquesta cançó, eh?
0: Te la saps, doncs? Josep Lluís?
1: No, però la part de Beat It.
0: Dios, vaya temazo.
1: És la cabra.
0: Quan vas veure la pel·li, tio?
2: No sé,
0: fa un mes. I la tornaries a veure?
2: Bueno, no, ja l'he vist.
0: Ah, no, o sigui, ja l'has vist o no, ja està.
1: Va. Bueno, d'aquí un any potser sí que la vols tornar a veure, no?
2: Va, sí, sí.
0: Sí.
1: Molt bé, nano.
0: Com?
2: Si fan la 2.
0: Si fan la 2, sí. El Tomàs s'ha emocionat molt, eh? Estàs aixecat.
1: És que, vaya temazo, no?
0: Molt bé, gràcies, Josep Lluís.
1: Venga, Zapatero.
0: Josep Lluís Carot Rovira. Molt bé.
3: 93-545-68-68.
0: Quin és el famós més famós del món? Hola.
4: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
4: Jo, la Judit, què tal?
0: Judit, des d'on ens truques?
5: Jo, des de
4: Barcelona.
0: A veure, qui és el famós més famós del món?
4: Jo diria que el Leo Messi, no?
0: El Messi?
1: Messi. Oh. Molt bé,
4: però que flipes. Jo, i a mi que m'agrada viatjar i he viatjat, quan dic que sóc de Barcelona, tothom comença, oh, Barça!
1: Messi.
4: Barça, Leo Messi. O sigui, que jo crec que de carrer és les persones més famoses del món.
0: Vale, vale.
1: És que és veritat que és molt fort dir una ciutat i que diguin una persona que no és d'aquella ciutat.
0: Sí, bàsicament.
1: Saps? Perquè si diuen Rosalia o Aitana, dius, hòstia, vale, però és que Messi només ha jugat a l'equip de futbol de la ciutat.
4: Bona, però igualment, el Barça, per Catalunya i per Barcelona, representa molt, també t'he de dir.
1: Sí, no, evidentment, evidentment.
4: Sí. Messi, un dels millors jugadors que ha tingut el Barça.
1: Bueno, el millor.
4: El millor.
1: Sí, sí.
0: I qui vols que guanyi el Mundial?
1: Logroño.
4: A mi me la
1: bufo
4: una mica.
1: Dios! Ah, però, home, ara que has dit Leo Messi, què significa? No vas amb Argentina, per exemple?
4: No. Jo vaig amb Catalunya sempre.
0: Molt bé, clar que sí. Gràcies,
1: avui,
0: guapa!
1: Avui juga, no?, contra Portugal, crec, Catalunya.
4: Sí, Catalunya juga contra Portugal. Sí. A les 9.
0: Gràcies, guapa, que vagi bé.
1: Vinga.
4: Adéu.
0: Hola.
6: Hola, bones.
0: Hola, qui ets tu?
6: Jo sóc en Pau.
0: Pau, des d'on ens truques?
5: De Pau de Crist.
6: Des de Figueres, ara mateix.
0: Molt bé. A veure, quin és el famós, la persona més famosa del món?
6: Jo diria Cristiano.
0: Cristiano. Dos vots per Cristiano.
1: Cristiano dos Santos de Beira Ronaldo.
0: Clar, dos vots per Cristiano i portarem només 16 minuts al programa. Cuidao.
1: Cuidadín a la din, que això pot pujar moltíssim,
6: Hola.
1: Eh?
0: Cuidao.
6: Perd Espanya.
0: Com?
6: Avui perd Espanya.
0: Wow!
1: Callat, cabrón!
0: El Pau és de Figueres i ja està. I punto.
1: És del Salvador Dalí. Molt bé.
0: Molt bé.
6: Sempre Catalunya catalana.
0: Molt bé.
1: Ara.
0: Clar que sí.
1: Ara, bé.
6: Res d'Espanya, res d'Espanya.
0: Gràcies, Pau, que vagi bé.
1: Adéu, Pau, ben dit, tio. Ben dit, hijo puto.
0: Una cosa. Si vols demanar una broma telefònica, fes-ho ara a través del WhatsApp, va.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Ets d'extrems. Quan surts de festa de veritat. I quan vols relax, demanes tranquil·litat total. Aquesta setmana al Flash Matí regalem estades de bungalou al càmping Balmarí Argelers-Surmer. Càmping luxuri a prop del mar, ambient supertranquil, amb equipaments de qualitat, piscines de somni climatitzades i jardins espectaculars. Per participar en el sorteig, estigues atent al Flash Matí. En joc, estades de bungalou al càmping Balmarí Argelers-Surmer. Andorra. Flash FM 93.8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5è D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5è D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5è D. La tradició i la modernitat.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i...

0: Aquesta es diu Muchacha, de RVFV, Aisa i Krimli. Molt bé.
1: Aisa, vale, però...
0: Les 8:25, avui estem preguntant quina és la persona més famosa del món. Pots trucar-nos ara mateix, va.
2: 93 545 68 68.
0: Abans, però, us anunciem que aquest estiu arriba al Brunch Electronic Festival 2025.
3: Vamos, coño, tecnazo.
0: 3 dies non-stop al Parc del Fòrum de Barcelona. No hi podeu faltar-hi més de 90 artistes, 6 escenaris i molta, molta festa.
3: Déu-n'hi-do, eh?
0: Amb Eric Fritz, The Blaze, Jimmy Jones, Paul McBrenner...
3: Has dit McBrenner, com McDonald's? Brenner. Paul Kalkbrenner.
0: Ah, perdó. I molts més. House, techno, live shows i un any més tornen els afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Saps a on?
3: A on, a on?
0: A Input, vale. Upload, a Terrazza i Naka Club. Nacar Club.
3: Nacar Club. Hòstia, doncs bons ambients per anar d'after després del festi, eh? Guapíssim.
0: Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a brunchelectronicfestival.com. Espavila perquè vola!
3: Ando, vamos!
0: Hola, bona tarda! Hola?
3: Ei.
0: No? Bona tarda. Per favor.
3: No, no.
0: Què passa avui? El telèfon ja està de vacances.
3: Per cert, algun dia ens ha de trucar alguna persona famosa, eh? Jo crec que molta gent famosa ens escolta i no truquen per vergonya, saps?
0: N'estic segur.
3: Jugadors del Barça o algo així, sí, segur que hi ha.
0: Seguríssim. Hola?
3: Ei, bona, hola. Hola.
0: Bona tarda. Bueno, hi ha algú però no vol contestar.
3: És de merda.
0: Sí. Hola?
3: Ah, hola.
0: No, eh? Bona
4: tarda.
0: Bueno, a veure, parles o no parles, guapo?
3: Vinga.
4: Josep?
0: Sí, que te callis.
3: Adéu.
0: Bona tarda.
5: Hola, bones.
0: Hola, menys mal. Qui ens truca?
5: La Sílvia.
0: Hola, Sílvia, guapa. Des d'on ens truques?
5: Pues ara mateix és del túnel de la Rovira.
0: Molt bé.
3: Ah, fantàstic, un túnel. Bon lloc per trucar.
5: Hòstia, espero que no estalli.
0: Pues ràpidament, digues, la persona més famosa del món?
5: Jo crec que el fill de puta del Trump.
0: Dios!
3: Sí,
0: vaya
3: no, no.
0: Bomba!
3: És que és veritat una...

0: segurament,
1: sí,
0: no?
1: Literal, a parts iguals, eh?
0: O sigui... Sí, és tremendo.
1: T'has quedat bé, Sílvia, o vols tornar-ho a dir?
2: Bé, que és un fill de puta, el Trump.
1: Dios!
0: Sí. Ara li direm Sílvia Oriols, no Sílvia.
1: No, és que justament...
2: No, la Sílvia Oriols
0: potser sí que seria el contrari. Som col·legues, en veritat.
1: Sí, que...
0: Parlen per WhatsApp.
2: La Sílvia Oriols també és una filla de puta.
1: Per favor!
0: Sílvia!
1: Sílvia! Li vols dir algú més fill de puta avui o què, Sílvia?
2: No, ja està.
1: Sí? Ja està. Segura, eh?
2: Segur.
1: Molt bé.
0: Seria un bon sopar, Donald Trump i Sílvia Oriols.
1: Per favor.
0: Seria molt fino.
1: De què parlaria en aquella conversa?
0: Home, d'ecologisme.
1: Sí, ecologisme.
0: Reciclatge, Neteja.
1: Sílvia, tu de què creus que parlarien l'Oriols i el Trump junts, sopant?
2: De, no sé, de com exterminar els gais, els negres...
1: No? Per favor!
0: Déu-n'hi-do, però has començat pels gais, ja, més.
1: Em queden dos dies! Gràcies, Sílvia. Que vagi bé.
2: Hola. Adéu.
1: Adéu, cari.
0: Adéu, adéu, adéu.
1: Bona tarda. Ai.
0: Oh, no, no!
1: És la Sílvia Oriols que ens ha penjat.
0: Dios, normal.
1: Bona tarda.
3: Hola.
1: Hola, qui ets?
3: Pan.
1: Hola, qui ets?
0: Ei.
1: No parles? No parla, no?
0: Pues adéu.
3: Todo español.
1: ¿Qué?
0: Niño, no te entendemos bien.
1: Bueno.
3: Hola, queremos poner...
1: No, no vas a poner nada. Sí,
0: no, pero ¿qué le pasa?
1: Queremos poner... El que anem a posar és la villa.
4: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 935456868.

0: al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El Lleida Blau és un nom.
2: Ah, sí?
1: De la, sí, de la Mare de Déu del Blau.
3: Ah, ah, mira, hi ha noms de colors, clar, rosa. Rosa, clar,
1: nom... Violeta.
3: Violeta. Blanca. Blanca. Blanca. Negra no hi ha, de nom. És veritat, no, però és veritat.
1: És veritat.
3: Es diu molt, però no és un nom. Per què rieu, companys?
0: I a tu, què t'ha passat avui? Ah, yeah.

0: Molt bé, el Bad Bunny, també és una persona molt famosa, el Bad Bunny, eh?
1: Hòstia, no ho ha dit ningú.
0: Cuidado amb el Bad Bunny, perquè és molt famós, el Bad Bunny, eh?
1: You have the reason, tens tota la raó, eh?
0: Hola, bona tarda.
2: A veritat.
0: Hola.
2: No sé si m'escolteu o no,
0: sí.
2: Però...
1: Hola, campeona.
0: Hola, qui ets?
2: La vida.
0: Qui ets?
2: A merda.
1: Ui, ui, per favor.
0: Què passa?
1: Dona.
0: Hola.
1: Senyora.
0: Senyora.
2: Hola.
0: Hola, ens escolta? Ens escoltes?
2: Ara sí, hòstia. M'ha donat temps de regar el jardí, tio, i tot.
1: Però una cosa, però tu estaves dient alguna molt raro,
0: sí,
1: no?
0: Sí, estaves dient que se n'éssim a la merda o alguna
1: cosa. Sí, sí.
2: No em posaves. Dic, tomar pel culo. Era una expressió, no era literal amb vosaltres. Perquè he trucat 50 vegades, s'ha tallat 50 més, dos o tres me l'heu agafat i no s'escoltava res, i després d'estar jo com una tota, hola, se penjava, i ara m'ha tornat a passar el mateix, m'estava trucant el meu home i he passat d'ell per estar amb vosaltres.
1: I... S'ha enfadat amb Vodafone.
2: I nada, digo, pues s'ha cortado, digo, s'ha cortado, bueno, la mierda, és això, no aneu a la merda,
1: vale,
2: no és literal.
1: Senyora, però prenguis la medicació.
2: No, por Dios, que ja m'estic acostumant a les vostres xungades i tot, que al principi flipava, i dic, ara que m'ha acostumat, no.
0: Vale,
2: no,
0: t'has acostumat a nosaltres, molt bé.
1: Potser l'hem convertit nosaltres amb això, eh?
0: Però...
2: Sí, m'he convertit total, tio.
0: A què t'hem convertit?
2: No, a escoltar les vostres històries, a mi m'agrada tot.
0: A tu
2: també ets
0: bisexual?
2: Jo no tinc problema.
0: T'agrada el vi i el sexe, t'agrada tot, eh? Clar que sí.
2: La vida és molt curta per estar amb gilipollades.
0: Molt bé, clar que sí, vas caigut malament i ara en caus bé.
1: Botifarra i cloïses, ara!
2: És que ens hem d'entendre, és que ha sigut un momentazo de dir, a la merda, ja no m'espero més, però veus, al final hem pogut parlar.
0: Bueno, ja està. A veure, qui és la persona més famosa del món, tia?
2: En una d'aquestes que estava jo mig escoltant, no sé si ha hagut una tal Sílvia, que s'estava cagant amb tot i dient fill de puta a tothom, però no ho he escoltat bé perquè estava del telèfon. I la meva cosa era això, era el Trump també, perquè és una persona superodiosa i super fill de puta, té tota la raó, i que pot conèixer un nen petit i un senyor de 90 anys, que ho he posat per WhatsApp també.
0: Molt bé.
2: És lamentablemente, és el que hi ha.
0: Molt bé,
2: perquè
0: per tant, per favor, pots...
2: Que és Hitler i no, però el Trump lo conoce todo el mundo.
0: Clar, tu creus que els nens ja no coneixen el Hitler?
2: No.
1: Home, a partir dels 11 anys ja s'estudia, el Hitler, o dels 12?
2: Jo crec que la història no s'estudia... No tenen ni puta idea de qui és el Hitler, de qui és Franco, qui és el Tejero, que se quedó en su casa tan tranquilo i no li va passar res, i aquí no va saber.
1: Però ja han trucat de la postguerra.
0: Però una cosa...
2: A
0: veure, jo discrepo una mica amb tu. Una cosa és que no sàpiguen qui era i l'altra és que no saben què feien. Saps?
1: Clar.
2: Bueno, però llavors que els hi serveix saber... Sí, Hitler, i què va fer Hitler?
0: Vale, sí, vale, però com a mínim el nom, saps?
2: No sé.
0: Com a mínim el nom sí que sé que la saben.
1: Home, 100%.
0: L'altre, que sàpiguen el que va fer o el que no va fer, ja...
2: No m'hi digues, que s'ha tornat a tallar.
0: Bueno, doncs ja està.
1: Aquesta senyora, prou ja, per favor.
0: S'acaba la conversa. Gràcies, vinga, adéu, que vagi bé. Per favor, vaya pava.
1: Déu-n'hi-do. Pareu!
3: 93 545 68 68.
0: Hola, bona tarda. Hola.
1: Ei, tio.
0: Ah, no, no, culpa meva. Ah. Ara sí. Hola, bona tarda.
4: Hola.
0: Hola, qui ens truca?
1: Hola, niños.
4: La Sara i la Vera.
0: La Sara i la Vera.
1: A mi Vera!
0: A veure, Sara, Vera, des d'on ens truqueu?
4: Des de Catalunya, des de Martorell.
0: De Martorell, molt bé.
1: Ha dit Tita Vella? O què ha dit?
0: Martorell.
1: No, però abans ha dit des de Titarelles.
0: Ah, sí?
4: Què
1: heu dit? Des de Titarelles o Titavelles o alguna cosa així o no? Abans.
4: No, Martorell.
1: Ah, perdó, m'he confós. És que estic pensant en Tites Velles.
0: Va, que s'ho escolta molt malament. Qui és la persona més famosa del món?
4: Aquí.
0: Bueno.
4: El Fari.
0: Qui?
1: El Fari?
4: El Fadi.
0: Qui?
1: A veure, sense riure, sisplau.
4: El Fadi.
0: Qui és aquest?
1: El Fadi.
4: No, no sé. Un noi molt famós.
0: Un noi molt famós. I què fa aquest home?
1: Sí.
4: Doncs...
0: Però és que us ho esteu agafant de riure i com que, saps?
1: Estic buscant, però clar, aquestes nenes no ens deixen treballar ara
4: no,
1: mateix.
4: No, és molt famós a Martorell.
0: Però com a Martorell? Però estem dient del món.
1: Mare meva. No, ho diré amb tot el respecte. Martorell, hem estat allà, hem fet programes, ens encanta. Però si heu de dir que un tio de Martorell és el més famós del món, me cago en mi puta madre, vale? Tio,
0: com que el més famós de Martorell, tia?
1: Si no el coneixes ni al bar Paco.
0: Què estàs dient?
1: Ni al bar Paco.
0: Favor, vaya pinca de tia.
1: És la d'Abel Pavo.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, qui ets?
5: Soc Sara.
0: Sara, des d'on ens truques?
5: Bueno, doncs truco des de Figueres.
0: Molt bé. A veure, Sara de Figueres, quina és la persona més famosa del món?
5: Aquesta és molt clara, Jesús. Tothom coneix Jesús, sigui creient o no.
1: Jesús Crist.
0: Jesús.
1: També és una figura que havien valorat. Al final, la religió està per tot el món i Jesús doncs, té més anys que l'abuela de Dios. O sigui,
0: clar, clar. Sí.
5: Jesús hombre, i tant.
0: Tu, Sara, ets creient?
5: Molt.
0: Ets molt creient.
1: Per això escolta aquest programa.
0: Sí. Clar.
5: És un programa, exactament.
1: Un programa
5: ha coincidit ara que tornàvem de la platja.
0: I t'està agradant el programa?
5: Sí, fos uns quants riures.
0: Uns quants riures, molt bé.
1: Sí, sí. Pues no escoltis algunes bromes, perquè mare meva.
0: Ara farem una broma telefònica, la voldràs escoltar?
5: Sí, i tant.
1: Vale, jo crec que pensaràs que som l'anticrist, si escoltes més el programa.
5: No. Ja us he escoltat més d'un cop, no passa res.
0: Ah, vale, molt bé.
1: Anirem al cel igualment. Bé.
0: Li caiem bé a la Sara.
1: Ara.
0: Sara, tu vas a missa cada diumenge?
5: No, la veritat que no, hi hauria d'anar, eh?
0: Hauries d'anar-hi.
1: Home, s'ha de netejar els
5: abans,
1: pecats.
5: Abans anava més.
0: I tu et confesses amb el mossèn els teus pecats?
5: Home, és lo seu, no?
0: Ah, et confesses? Cada quan et confesses?
5: Home, porto un temps que no hi vaig, hauria de tornar a anar-hi.
1: Home, i més després de tot el que has fet, eh? Perquè, madre mía, que me han contado de ti, eh?
0: Cada dia va més marrana,
5: ui,
0: eh?
5: Ui, sí. Jo, aquí la que ve, soc massa puritana.
1: És una mujer impura e impía.
0: Dios! Va, Sara, que vagi bé per Figueres. Adeu. I en compte.
5: Que vagi molt bé, adéu.
0: Vinga, en compte.
3: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: Manuel Turizo, por un pendejo no se llora, y si se llora, que nunca se entere.
1: A llorar a la puta lloreria, eh? Prou ja de tant de plor, sisplau. Moment de riure, ralles i rialles.
0: I és el moment de riure'ns una persona perquè anem a fer una broma telefònica.
1: Vinga, va. Recordem que podeu seguir demanant les bromes al 699-69-69-69, és a dir, al WhatsApp del Flash Urban, i diu així: hola, m'agradaria fer-li una broma a la meva parella. Li queden 2 punts del carnet.
0: Dios.
1: Podeu dir d'un radar mòbil que anava a 130 en comptes de 100 i que és multa més punts. És un Ford Puma negre, m'ha donat la matrícula. Es diu Joan Barberà Bofarull i ens escolta sempre. Espero que no ens reconegui. I tenim un àudio de la senyora que ens ha enviat, doncs, perquè ens ha donat una mica més de detalls i així també posem en context a l'audiència.
0: Doncs vinga, escoltem-lo.
2: Bàsicament, ell quan va treballar va fins a Vilaseca.
1: 16 graus.
2: Vale. I per allí a vegades, doncs, això que arriba tard i tal, que s'ha d'anar 100 i va 130 o... És que te diria 120, però realment són 130.
1: Molt bé.
2: Però bueno, doncs això, dir-li que l'ha agafat un radar mòbil, que són punts i multa i no res, ell ja sol i es menjarà el cap perquè ja sap que ja ha fet la recuperació de punts i tot, és a dir, que li treuen el carnet, bàsicament.
0: Que cabrona, eh?
1: La veritat és que sí, bueno, ja us podeu fer la idea, és la seva parella, així que res, anem a trucar aquest Joan, el bo d'en Joan.
0: Pobre Joan.
1: I anem a fer-nos passar per la policia.
0: Pobre Joan.
3: Hola.
1: Hola, bona tarda. Parlo amb el senyor Joan Barberà Bofarull?
3: Sí.
1: Què tal? Com estàs? Mira, truco de la policia de Tarragona, si tens un minut per parlar amb mi, sisplau.
3: Sí,
1: vale, mira, només per confirmar, per tema de gravació de trucada no podem dir la matrícula sencera, però em pot confirmar que les lletres del seu vehicle són les LSM?
3: Sí.
1: Perfecte, parlem d'un model Ford Puma, de color negre, correcte?
3: Sí.
1: Perfecte. Em pot confirmar si vostè és conscient dels punts que li queden del carnet, exactament?
3: 2.
1: 2 punts.
3: Però el meu cotxe el porta mon pare.
1: Bueno, independentment d'això, vostè, el seu vehicle, direcció Vilaseca, ha estat detectat que anava a 145. És una trucada informativa, Joan. Hem intentat contactar amb vostè i sembla que no hi ha hagut manera, no ha arribat, i era per informar-li d'això, que, bueno, que li retirarem els punts del carnet.
3: Vale. Vale, vale. I què faig jo?
1: Bueno, no, és informatiu. I també hauràs de pagar una multa. Hauràs d'assumir el cost econòmic, també, val?
3: No, no, ja, això si multes et tinc per avorrir. Ja, ja, vale, bueno.
1: Veig que t'és igual, o d'alguna manera, o què?
3: No, no me...
1: No, ho dic bàsicament per la forma en què m'estàs parlant i t'estàs dirigint a mi.
3: No, no, no m'és igual, home, si me la treus millor, però no. Ja,
1: No, no, i a més et quedaràs sense carnet, també, tu, no sé si t'ho he comunicat també. Val? O sigui, jo tampoc hi riuria massa del tema.
3: Vale, vale, no, no, no, me la traureu, però. És impossible, no?
1: El què, perdona?
3: La multa.
1: Però com vols que traiem una multa? O sigui, tu, perdona'm, de quina forma et creus que pot parlar, et pots dirigir a un agent de policia i dir-li si et traurà la multa o no? No, m'ho pots dir o no? M'ho pots dir o no? Perquè no acabo d'entendre-ho, sincerament.
3: Però que no conduïa jo, t'estic dient.
1: Bueno, però és que això t'ho estàs inventant.
3: Com que m'ho estic inventant?
1: Hi ha radars mòbils, hi ha càmeres, t'hem detectat.
3: Sí, sempre, però sempre m'heu detectat a mi, per això un munt de gent que va a 140. Bueno, vale, ja... Vale, vale, bueno, pues...
1: I de fet, si us plau, vale. Demanaria si pots passar-te per comissaria ara, també. Per gestionar els papers i la retirada de carnet, a més de la multa econòmica, val?
3: Però que jo no era el que conduïa.
1: Escolta, que a mi m'és igual, doncs vens ara i ens ho expliques a la cara, a veure si rius tant també, perquè no m'ha agradat gens les formes en què m'has parlat.
0: Mare meva, s'ha cabrejat! Espera, anem a tornar-lo a trucar, aquest home, perquè va. Aquest home ha de pagar una multa.
1: Déu-n'hi-do, però com ens penja la gent? Com pengen la poli? I a més, com parla amb aquesta falta de respecte?
0: I a més, que com si no passés res, que li s'acaba de quedar sense carnet i s'ha quedat igual.
1: No, no, fatal.
0: A mi m'ha ve un atac de cor.
1: Fatal.
0: Favor. A veure. S'ha cabrejat de veritat, eh?
1: Hola.
3: Sí.
1: Senyor Barberà, escolta, s'ha tallat el telèfon, penso, no?
3: Vale, ja. Digue'm.
1: Escolta, pots marxar d'on siguis, que hi ha molt de soroll, que això és una trucada important?
3: És que jo...
1: T'estem informant d'una retirada de punts, per tant del carnet, i de la multa econòmica, primer, que no vols assumir, Primer, que m'estàs mentint
3: rient
1: a la meva cara. No, escolta'm un moment. Escolta'm un moment. Escolta'm un moment.
3: Ja m'és igual. Estic cansat. Que me fotin les multes que vulgui. Que me retirin el carnet, portaré el cotxe igual. Ja m'han cansat els Mossos d'Esquadra.
1: Però tu què em penses que pots parlar a algú?
0: Va, mira,
1: per favor! Saps què? El trucaria per dir-li que era broma, però com és tan vacilón, vull que es quedi amb aquesta incertesa, ara.
0: Es pensa que es quedarà sense carnet.
1: Sí, que el bombin, el fill de puta.
0: Dios!
1: Home, què és aquesta forma de parlar a un agent de policia?
0: Bueno, no ho eres, un agent de policia, però
1: que
0: vale.
1: Sí?
0: No, no
1: clar,
0: ho ets.
1: Que no ho soc, no, a la vida real no, però ell ho està fent.
0: Ah, bueno, això
1: clar,
0: sí.
1: Clar, dic que és molt xuleta, no m'agrada. Hem de ser respectuosos amb la policia.
4: Delta 12, aquí polo.
1: Veus?
0: Ah, vale, és la poli, que ens està dient que aquest home s'ha quedat sense carnet.
1: De fet, un cop ens vam fer passar per poli i un tio ens va començar a insultar i tal, i ens va trucar a policia dient que,
0: sí,
1: no,
0: sí.
1: que estaven
0: sí,
1: acostumats a aquestes faltes de respecte.
0: Si hi ha algun policia escoltant i si és veritat que hi ha aquesta falta de respecte, i ho vol explicar de manera 100% anònima, eh?
1: Sí, sí, exacte.
0: Ho pot fer a través del telèfon de la ràdio, vale?
1: Clar, perquè aquest tio literal deia que no vull pagar la multa. Però de què va?
0: I que conduirà sense carnet.
1: Això sí que és retirada de la vida, eh?
0: Heavy.
5: Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què significa per tu aquest programa? A veure.
2: Buah, per mi sou la canya, sou la puta polla, tio.
1: Molt bé,
2: ens
1: home.
2: Ens viem mogollón, tio. Sou uns cracs, musicote, bueno, de tot.
3: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: droga del Mora i el C. Tangana a través del Flash Urba.
1: No, molt malament, tema drogues no, aquí.
2: Sí,
1: prou ja, prou ja, prou ja.
0: Tu diguen això? Per favor.
1: Que ironia, eh?
0: Són les 9.
1: No, no, a dormir, a dormir.
0: Són a dormir.
3: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.

0: Bueno, vagis a dormir o no vagis a dormir, a partir d'ara no pots trucar al Flash Urban si ets menor d'edat, vale?
1: Exacte. I ja està. Podeu seguir escoltant el programa, però amagadet, sense trucar-nos, vale, babies?
0: I punt. Avui que busquem quina és la persona més famosa del món.
1: Exacte, la persona més característica per vosaltres, vale? Ja sigui una figura política, esportiva o artística, de qualsevol tipus, vale?
0: És igual, qui sigui. Vinga, va, truca'ns ara.
2: 93 545 68 68.
0: De moment tenim dos vots per al Ronaldo, un per Jesucrist, un per Shakira, un per Michael Jackson, un per Messi i també dos vots per Trump. Déu-n'hi-do les figures que estan sonant avui al Flash Urban.
1: Ja si guanyarà Trump, que sembla ser que ara Trump guanya tot arreu, macho.
0: Per favor. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
3: Sergio.
0: Sergio, des d'on ens truques?
3: De Sabadell.
0: Molt bé, Sergio de Sabadell. A veure, quina és la persona més famosa del món?
3: Ha cortat un poquillo. Hola.
4: Hola.
0: Sergio de Sabadell.
3: Ah, ara sí.
0: Sí. La persona més famosa del món.
3: Jo crec que pot ser el Elon Musk.
0: Elon Musk.
1: Elon Musk, hòstia, també, propietari del món. Crec que era el primer trillonari o algo així, no? Que va sortir una notícia. Sí, sí, sí.
0: Tan ric és.
1: Molt ric, bro.
0: Per favor.
1: Sí, sí.
3: Té l'empresa Tesla i tiene eso de los cohetes.
0: Tiene lo de los cohetes. Molt bé.
1: No seràs tu treballador de la NASA, perquè mare de Déu.
0: ¿Quién es lo de los cohetes?
1: Crec que es diu SpaceX, si no m'equivoco, lo del tema de...
3: Sí, SpaceX, sí, algo así.
0: Molt bé. Vale, perfecte, doncs posem Elon Musk. Bueno, si no arriba com a més famós, el més ric segur.
1: Ah, mira, un dia direm qui és el més ric.
3: Mira, Elon Musk.
0: Molt bé. Molt bé. Gràcies, Sergio. Que vagi bé, tio.
1: Gràcies, crac.
0: Adéu, maco.
2: 93 545 68 68.
0: Vinga, va, vota ara mateix per la persona més famosa del món.
1: Truques i votes.
0: Truques al 93 545 68 68. És el telèfon del Flash Urban.
2: 93 545 68 68.
0: Dos per Ronaldo i dos per Trump són, de moment, els dos personatges que estan guanyant, però encara queden 2 hores de programa. Per tant, a veure qui acabarà guanyant.
1: Tenim molt de marge. T'imagines una baralla entre el Ronaldo i el Trump, de boxa?
0: Dios,
1: home, risas,
0: a veure, guanya el Ronaldo.
1: Ojo, el Trump és grandote, eh? També fa 1,90 m i té molta massa.
0: Sí, però el Ronaldo sap utilitzar més bé la força, no?
1: Jo crec que és més atlètic, clar. Sí, no? Té més cardio, almenys, clar. Això segur.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, bueno.
1: La Sara, mare meva, la tiesa.
0: Sara, carinyo, feia molt que no trucaves, eh? Gràcies a Déu.
5: Ai, espera, que no ho sento bé. Ara.
0: Sara,
5: bona nit a tothom.
0: Bona nit, Sara, què tal?
5: Soc Sara, soc la Sara.
0: Sara la marrana.
1: Sí, ja lo sabemos, hija.
5: Sara la marrana i tu el xilipolla.
0: Ah, per favor, Sara!
1: Sara, tens tota la raó.
5: El loco motivado, es que m'encanta el loco motivado.
1: Calles, Sara.
0: Sara.
5: Anem a veure.
0: Adiós. Què vols?
5: Què?
0: Va, digues algo.
5: Trobo a faltar una miqueta.
0: A veure, sincerament no.
1: Ho diu de forma molt suggerent, com tirant-nos la canya una mica, sí. No, la Sara?
5: Ah, jo sí.
1: Jo sí.
0: Sara, a qui et follaries, al Tomàs o a mi?
5: A Tomàs.
0: Dios!
1: Si ho diu sempre, la cabrona. Em diu, el loco motivado me pone cachonda.
5: El loco motivado, sí, i tens una cara per fotre d'hòsties.
0: Per favor!
1: Però com, mentre...
0: Li cardaries una hòstia al tot?
1: Però mentre follem, no, vols dir?
5: Com?
1: Mentre estem al llit, vols dir, no?
5: Bueno, ja sabria.
1: Em vol matar.
5: Anem a veure. La pregunta és, anem a veure que ens n'anem del team.
0: Va, Sara, la persona més famosa del món, segons tu, qui és?
5: Jo.
0: Com que tu?
1: Tu, no, Sara, a veure...
5: A veure...
1: Pots respondre de forma seriosa?
5: Vida, jo, a la meva vida, jo, la protagonista
0: sí, però
5: de la meva vida
0: englobada
5: de
0: tots. Sara, per favor!
1: Ajuda'ns, hòstia.
5: Del món!
0: Sí!
5: Diria, saps? Un d'ells, en tinc diversos, però un...
0: Sí.
5: És el Freddie Mercury.
0: Freddie Mercury, vale.
1: Home.
0: Ha citat algú sensat.
1: Ara sí. El bigoti més famós després del de Hitler, jo diria, el de Freddie Mercury.
5: No. Freddie Mercury no tenia res a veure amb el fill de puta.
0: No, o sigui que sí. Però...
5: Freddie Mercury...
1: Oye, Sara, per favor, pots entendre quan diem les coses? Mare de Déu, eh? S'ha ofès.
5: Ja. Sí.
0: Sara, qui vols que guanyi el Mundial?
5: El Mundial de lluny.
0: Collons, el Mundial de Futbol, Sara, carinyo.
1: El de petanca.
0: Per favor, Sara.
5: És que no estic posta en això.
1: He de dir que la Sara té una arma que és que sap posar-nos molt nerviosos, eh?
0: Sí.
1: La tia sap fer-ho i ho sap fer a la perfecció.
0: Sí, sí. Bueno, avui amb qui vas? Amb Espanya o amb Portugal, Sara?
1: Sara d'Espanya. Sara, vas amb Espanya, no?
0: Ho vas amb Espanya o Portugal?
5: Jo amb Espanya.
1: Sí, no. Sí, sí.
5: Jo no vaig a... Jo, sí, hombre. Sí, Sara, jo no vaig si tu... amb Espanya. Jo vaig de Port Libre.
0: Vas si tu... a Port Libre. Però avui què prefereixes, Espanya o Portugal? Avui què prefereixes?
5: Portugal és collonut. Jo tinc uns amics de Portugal.
1: Tu tens amics? Qui ho diria?
5: No, en serio.
1: Vale, i què passa amb aquests amics? Te'ls has follat també?
5: Són
1: Sara?
5: Bueno, però
1: Sara.
5: Sempre esteu amb aquesta cançó,
0: bueno,
5: vosaltres.
0: Sara, de veritat.
5: Que vais solidos o què?
1: Està cada cop més boja.
0: Sí, va, adéu, sento. Sara, que vagi bé.
1: Adéu, Sarita.
0: És que és impossible tenir una conversa amb aquesta senyora, em sap greu, eh?
1: Hi ha vegades que ens sorprèn amb certes frases, però és que no es pot tenir una conversa.
0: És que és impossible.
1: No.
0: Per favor, i a més, antiradiofòric tot. Bueno, sí.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres. Shout out to my man, Mover Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: És la cançó que ha fet aquest estiu el Farruko. Això es diu Ja pa què. A veure, està bé, però n'ha fet de millors, eh? Les coses clares.
1: A veure, Miquel, una cosa. Si et sembla una puta merda, pots dir-ho. Pots pues, dir-ho, no passa res.
0: Pues
1: pots
0: sí, pues sí, m'ho sembla.
2: Tomba.
1: Això, al final, també som persones i tenim preferències,
0: sí,
1: eh?
0: Que sí.
1: Déu-n'hi-do. Vaya pet.
0: A veure, no comparis això amb Pepas.
1: Amb Pepas.
0: Clar, home, això és un Pepas del Temu.
1: Clar, és que Pepas va ser un himne, eh? Clar. Això no val ni pel brou.
0: Ho ha intentat, ho ha tornat a intentar, però la veritat és que, bueno...
1: No.
0: A veure qui ens truca. Hola, bona tarda, bona nit. Hola? No?
1: Adiós, s'ha tallat.
0: Bueno, per res, no diuen res per aquí. Tenim aquí un missatge que diu això.
3: Pregunta de qui és el famós més famós del món, jo diria el Putin.
0: El Putin?
3: Perquè tots els vells el coneixen, tots els joves també. I bueno, hi dona molt per cul.
0: Vale, doncs pues vinga, apuntem al Putin. No havia sortit fins ara el Putin, eh?
1: No, però bueno, figura política, de fet, el Putin i Trump són una mica la mateixa persona, però clar, cadascú del seu país. Però sí, em recorda molt l'un a l'altre i l'altre a l'un.
0: Sí, sí, la veritat. Hola, bona tarda, bona nit. Hola.
1: Hola, bones.
0: Bueno, el mateix d'abans, no? Perfecte.
1: Sí, si truqueu, si us plau, no feu mans lliures ni coses rares, que no va bé.
0: Que no va la cosa. Teniu un altre missatge que diu això. Hola.
4: Hola. Ei. Soc la Emma, de Calella.
0: Vale.
4: I per mi, la persona més famosa, encara que no em caigui gens bé, he pensat en una persona que conegués tant un nen petit com un senyor de 90 anys.
0: Vale.
4: I lamentablement crec que aquest senyor és el Donald Trump.
0: Trump.
1: Vale.
4: No puc amb ell. I la cançó, la que vull.
0: La cançó és igual.
1: No hi ha cançó.
0: Doncs el Trump, que amb aquest vot està guanyant ara mateix el Flash Urban com la persona més famosa del món.
1: Ai, no m'agradaria gens que acabés guanyant el Trump avui, però clar, és l'opinió dels oients i al final sí, és molt conegut, és la veritat.
0: Ara mateix el Trump va guanyar en primera posició amb 3 vots i en segona hi tenim el Cristiano Ronaldo amb 2 vots.
1: També aquests dos, vaja superet, estaria guai, de veure, aquests dos sopant.
0: Sí, sí, s'ho passarien molt bé. Quina és la persona més famosa del món?
5: 93-545-68-68.
0: I de moment també han votat per Elon Musk, Jesucrist, Shakira, Michael Jackson, Messi, Freddie Mercury i Putin. Aquests tenen un vot cadascú.
1: Déu-n'hi-do, quina reunió que estem fent aquí de famosos i famoses. Han dit alguna famosa?
0: Noia, no han dit cap.
1: Ah,
0: la Shakira, la Shakira,
1: la Shakira, és veritat.
0: Hòstia, Shakira, és veritat. És que la Shakira, com a... noia més famosa del món, sí, cuidado amb la Shakira, que...
1: Sí. Si pensem només en el sector femení, realment és Shakira, jo diria.
0: O la Melania Trump.
1: La Melania Trump, sí. Jo crec que era més famosa Michelle Obama, quan estava amb l'Obama, que Melania Trump amb el Trump, diria. Però sí, allà estan.
0: Recordeu que podeu demanar bromes telefòniques, si voleu, a través del WhatsApp de la ràdio.
1: Vinga, va, recordem el nostre número de WhatsApp, és el 699-69-69-69, per fer bromes al Flash Urban.
0: Demana una broma ara mateix, va.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.

0: Town.
1: Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Elena Rose i Manuel Turizo, junts amb aquesta que es diu La Setmana. The Week. Manolo, ¿cómo está el partido?
1: Madre mía, Paco, me alegra que me lo pregunte. Estamos en directo España-Portugal. Pausa de hidratación 0-0, amigos y amigas.
0: 0-0.
1: 0-0. El bicho no ha marcado y la minta mal tampoco.
0: ¡No!
1: Tenemos al padre bailando fumadísimo en la grada, lo cual nos gusta, por supuesto.
0: Vale, vale, vale. Anem al telèfon que tenim a l'Ivan de Panelles. Hola, Ivan.
2: Panellet.
3: Hola.
0: Què tal? Com estàs, tio?
3: Estem bé.
0: A veure, avui estem preguntant quin és el famós més famós del món. Qui creus que és, Ivan?
3: És una amiga nostra que es diu Míriam Pinyol.
2: Home, no, però parleu en sèrio, hòstia, la Míriam Pinyol qui és?
3: En sèrio, Jesús de Nazaret, segur. També ho hem sentit.
0: Jesucrist.
2: Clar, Jesucrist. Vale, un cop ho escoltes dius, coño, pues és verdad, saps?
3: 100%. Sí, sí.
0: Vale, vosaltres sou creients? Perquè la persona que abans ha votat Jesucrist era molt creient.
2: Sí.
3: No.
0: No sou creients, però creieu que més o menys tot el món sap qui és Jesucrist, o qui era Jesucrist.
3: Sí, i durant molts anys.
0: Mm-hmm. Clar, a sobre és un famós que, sí, potser no el coneix molta gent, però a part d'això, és que dura molts anys.
3: Sí, clar.
2: No, al final és història, està sempre allà.
0: Molt bé.
3: Sí, sí.
0: Perfecte, doncs vinga, un altre vot més per Jesucrist, empatat amb Cristiano Ronaldo. Cuidao.
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Vaya part.
2: Qui guanyaria en un partidito uno contra uno? Ojo, Jesucrist, que té l'amor de Déu. Clar.
0: Té miracles.
2: Té coses. Et treu un colom de la xistera i... Ah,
0: està clar.
2: I marca gol.
0: Molt bé. Ivan, escolta, què passa avui per Panelles?
3: No res, estem tornant de la platja ara, però som de Penelles.
0: De Penelles, perdó, és que he dit Penelles.
2: Penelles.
3: Sí, Penelles.
2: Penes petites, eh?
0: Això és a Lleida.
3: Sí, Lleida.
0: Ah, vale, molt bé. I a quina platja heu anat?
4: A Sitges.
0: A Sitges. Molt bé, molt gai, tot plegat, no?
3: T'encanten.
0: Hòstia. Vaja.
2: Quan comença, és veritat, aquest mes de l'orgull, quan comença el tema Sitges? També com a Barcelona o és un altre cap de setmana?
4: El Price. No sé, no sabem.
0: Ni idea, la veritat.
2: Ah.
0: És que jo no ho sabem.
2: Investigarem.
0: Ja, jo per què ho haig de saber, saps? Bueno, gràcies, Ivan, que vagi bé.
2: Adéu.
3: A vosaltres.
0: Adéu. Vinga, que busquem el famós més famós del món.
5: 93 545 68 68.
0: Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Hola, qui ets tu?
6: Ei. Em dic Eloi.
0: Eloi, des d'on ens truques?
6: Des de Tarragona.
0: A veure, el teu famós, Eloi.
6: Home, jo estic entre tres.
0: Mm-hmm.
2: Hòstia.
6: Sí.
0: A veure, aquí.
6: O Michael Jackson.
0: Sí.
2: Vale, cabra.
6: O el papa de Roma.
0: Vale.
2: Uf, ojo el papa, eh.
6: O lo pintan.
0: ¿Qui?
2: ¿Lo pintan? ¿Quién lo pinta?
6: Dice que el papa de Roma no es tan famoso como lo pintan.
0: Ah, vale, com lo pinta? Vale, pensava que era una persona.
2: Ah, uf, no, és que era un xiste malo de cunyau, eh? Mare meva, bro, que dolent.
0: Per favor, que dolent.
2: Jo he de dir una cosa respecte al papa, ara en sèrio vull dir, que clar, és molt famosa la posició, però la persona com tal ningú sap qui és realment. Tu saps qui? Ho sap poca gent,
0: clar,
2: saps?
0: En plan, com es diu ara? El papa actual com es diu? Clar, algú sap?
2: Saps qui? No ho sé. El nom, o sigui,
0: el Benedicto, no?
2: Sé que és americà, clar, no sé quin nom s'ha posat per ser papa.
0: El Benedicto.
2: Benedicto, pues sí, Benedicto 17, no? Era?

0: Putin.
1: Vale.
0: Dos vots tenen Ronaldo, Jesucrist i Michael Jackson.
1: Vale.
0: I de moment, qui va guanyant per tres vots és Donald Trump.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Moltes gràcies a tots els que m'heu votat.
0: Pots votar ara mateix, si ens truques, va.
3: Truca'ns ara.
0: Va.
3: 93 545 68 68.
0: Acabarà guanyant el Donald Trump.
1: Uf. Us fa pinta, eh?
0: És bastant probable, eh?
1: El puto Donald Trump, que a més, va treure una vermella a un jugador de futbol del Mundial, eh?
0: Sí.
1: Perquè era dels Estats Units.
0: Sí, sí.
1: El molt cabron.
0: T'imagines que guanya els Estats Units el Mundial aquest any?
1: Seria... Mira, si ho guanya, per mi, està embrutat per això que ha fet el Trump de treure-hi la vermella.
0: Totalment.
1: És que és molt greu, eh?
0: Totalment. Sí, sí. De seguida més trucades i també repassem bromes telefòniques. Abans, moving to the sun.
3: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Oh, sí.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El Lleida Blau és un nom.
2: Ah, sí?
1: De la, sí, de la Mare de Déu del Blau.
3: Ah, mira, hi ha noms de colors, clar, rosa. Rosa, clar,
1: no,
3: clar.
1: Violeta.
3: Violeta.
1: Blanca.
3: Blanca. Blanca. Negra no hi ha, de nom. És veritat, no, però és veritat.
1: És veritat.
3: Es diu molt, però no és un nom. Per què rieu, companys?
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Quevedo, també és una persona molt famosa, potser sí, no tant com Michael Jackson.
1: Potser d'aquí 10 anys, qui sap, eh?
0: Home.
1: Potser d'aquí 10 anys, el Quevedo...
0: Mai se sap.
1: Cuidadín Aladín, eh?
0: Mai se sap. Quina és la persona més famosa del món? Truca'ns ara, vinga.
2: 93 545 68 68.
0: És el telèfon perquè contestis la pregunta que fem aquest dilluns al Flash Urban a 3:15.
1: I una cosa interessant, que no és cap tonteria, creus que algun personatge d'animació podria arribar a superar humans? Com, per exemple, Mickey Mouse, no?
0: Mickey Mouse seria...
1: Mickey Mouse?
0: O Homer Simpson.
1: Homer Simpson. Són persones que coneix tothom, 100%. Exacte, perquè sí, porten sí, des del 1900, saps? O sigui...
0: també podeu votar-los, si és que sí, creieu sí, que també poden ser les persones més famoses del món, en aquest cas fictícies.
1: Exacte.
0: T'imagines que la Mètrica és una de les persones més famoses del món?
1: Uf, avui hem tingut unes discussions de redacció amb una companya de l'altra ràdio, que mare meva, eh?
0: Això es diu Toto de Loca.
1: Hòstia.
0: Tengo la piel super suave. És la Bad Gyal de Temu, saps?
1: Mola perquè no té autotune, m'agrada.
0: Zorra maleducada.
1: Ara. Te follo y te robo. Dios, no m'ho facis, eh?
0: No sap cantar aquesta senyora.
1: Déu-n'hi-do. Però canta ella sola o és col·laboració aquesta?
0: Aquí canta sola, la Mètrica.
1: Pues semblen dues persones, de tant autotune que fa.
0: També tenim la cançó que es diu Demònies Muñeques.
1: Ah, mira. Aquesta és més familiar, no?
0: Molt, molt més familiar, sí, sí. Tatuatge i piercing a les tetes.
1: A veure si acabarem posant Mètrica a Flash FM. Jo crec que no, eh?
0: Bicho con teta.
1: Ara.
0: Té una cançó, atenció, saps com es diu? Virgen putita.
1: Ai, per favor.
0: És aquesta.
1: Déu-n'hi-do.
0: Aquesta cançó de la Mètrica.
1: Segons una companya de la redacció, és boníssima, boníssima, totes les cançons d'aquesta senyora.
0: A veure què penseu. Sempre

0: Això es diu Virgen Putita.
1: Ara,
0: la mètrica. Per favor.
2: T'he de dir una cosa, eh? Cada cop m'està desagradant menys, saps?
0: Bueno.
2: O sigui, té un rotllo que almenys musicalment no és tan fastigós com altres persones, crec.
0: Bueno, fa servir molt d'autotune, no?
2: Sí, però la base està guapa. Imagina't això cantat per Fercho, per exemple. Oh!

0: També té una altra cançó que es diu Ja te has corrido?
1: Ah, és mira, una pregunta.
0: És aquesta.
1: Títol interrogatiu, m'agrada. Respecte, saps? Com...
0: Clar, la cançó es diu Ja te has corrido?
1: Et pregunta, hi ha comunicació. Bé.
0: Exacte.
2: Yo ni me he quitado el tanga y tú ya te has corrido, tío. Lo di que me hacen pasar mucho frío, frío.
0: Yo ni me he quitado el tanga y tú ya te has corrido, tío.
2: El pussy de tu ex es todo mío, mío. Yo ni me he quitado el tanga y tú ya te has corrido,
1: tío. Quantes persones creus que he d'haver follat per parlar així a les cançons?
0: Clar, ha de tenir molta experiència, no? Com per agafar aquestes lletres.
1: Jo penso que sí. O bueno, potser he follat amb la mateixa persona moltes vegades, però ho dubto.
0: Dios!
1: He parlat d'ex i de pussy, de no
0: sé
1: què.
0: Home, si sempre es folla la mateixa persona que abans de treure-se els tanga ja s'ha corregut...
1: No, per favor, no.
0: Directament no folla, saps? Perquè, clar...

0: Diu moltes paraulotes amb una cançó.
1: Sí. Oye, mira, que la gent ens truqui i ens digui què opina, i si no, envieu-nos un WhatsApp al 699-69-69-69 amb la vostra opinió del tema de mètrica, bueno, dels temes de mètrica.
0: Vinga, va.
2: 93-545-68-68.
0: La Papa té quasi 300.000 seguidors a Instagram, eh?
1: Déu-n'hi-do, per cantar com canta.
0: I quasi 1 milió d'oients mensuals a Spotify, mètrica.
1: Jo he de dir que el meu TikTok està molt carregat d'aquesta dona, eh?
0: És que és heavy, eh?
1: Em surt bastant, sí.
0: Això es diu Lip Combo.
1: Ey. És que es va guiar, una mica.
0: Dame un besito en el toto con mi Lip Combo.
1: Con mi Lip Combo. Aquesta mola, eh?

0: Bé, bona frase, eh?
1: Sí,
0: bueno. Barres.
1: Bueno. Pues aquesta ha sigut la discogràfica que hem fet avui de Mètrica, aquesta artista amb molt de futur que avui descobrim al Flash Urban.
0: Té molt de futur, el que no sabem si és proper o llunyà, el futur.
1: Ara mateix el partit d'Espanya-Portugal. Com va l'ambient, Paco?
2: Pues venga, vamos explicando. Partido 0-0. Minuto 4 de los 6 extra que están añadiendo en esta primera parte.
1: Vale.
2: De momento el balón lo tiene España. Vamos a ver si consiguen eliminar al bicho.
1: Hi ha algú ara mateix escoltant el Flash Urban?
3: 93 545 68 68.
1: O tothom està mirant el partit de la selecció espanyola?
0: Hi ha molta gent.
1: 545 68 68.
0: Hi ha molta gent que jo crec que ens escolta mentre mira el partit amb el mòbil.
1: Tu creus?
0: L'altre dia ens va passar dijous contra Àustria. O sigui que jo crec que hi haurà personatges que els agrada escoltar les dues alhora.
1: Hi ha algú escoltant-nos ara mateix o tothom està mirant el futbol?
3: 93 545 68 68.
1: L'altre dia vam fer la mateixa pregunta i de seguida va trucar gent. Avui, de moment, no està trucant ningú.
0: Home, esperem que...
1: Per tant, potser no hi ha ningú escoltant el Flash Urban ara mateix.
0: Vinga, va.
1: Ah, sí.
0: Hola. Hola.
1: Bona nit.
4: Què passa, cabres?
1: Hombre.
0: No, Lola Lolita.
1: El Lolo.
4: Claro.
1: Què passa,
4: Lolo? Jo volia dir que escoltant a vosaltres.
1: Molt bé.
0: Lolo, pues mira, jo pensava, tenia l'estereotip que tu eres molt de mirar Espanyita al Mundial.
4: Pues la veritat és que no m'agrada el futbol.
1: No li agrada
0: molt
1: el futbol.
0: Bé.
1: Molt bé, Lolo, perfecte.
0: Sempre fidels a la ràdio, eh?
1: Què t'ha semblat l'artista Mèrca? Mètrica, perdó.
4: No, no, està prou bé.
1: Ah, t'ha agradat Mètrica?
0: Ah, sí?
4: Sí, ja l'he vist alguna vegada pel TikTok.
1: Ah, vale.
0: I t'agrada físicament, Lolo?
4: Sí.
1: Ah, sí?
0: Ah.
1: T'agrada? Ah! Vale, vale. Molt bé, Lolo, gràcies, que vagi pel curro.
0: Vinga, xaval.
4: Vinga, igualment.
1: Adéu. Molt bé, tenim un oient.
0: El Lolo.
1: Molt bé. Bona nit. Hola. No?
0: Vaya, vaya col·lapse de ràdio.
1: Té la ràdio a tope. Sí. Quan truqueu, baixeu el volum de la ràdio, sisplau. Si no, no podem parlar amb vosaltres, saps?
0: Això és bàsic.
1: Joder, tio.
3: 93 545 68 68.
1: Bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Oh, tenim un altre oient.
0: Ei, capitana, què passa?
1: Com et dius?
5: Mònica.
1: Mònica, des d'on ens truques?
5: De Lleida.
1: Que no mires el partit, tu?
5: No, jo me'n vaig a treballar.
1: De què treballes?
5: Una fàbrica de menjar.
1: Una fàbrica de menjar.
0: Espera, espera un moment. Fabriques el menjar? Però què és, d'Eura o alguna cosa així per a veganos?
5: Bueno, fem les salses per... Bueno, no sé si coneixeu la tagliatella.
1: Sí.
0: Home.
5: Pues sí. A la fàbrica.
1: Oye,
0: pues bro, que ens porti salsa del lomo cosenza.
1: Treballes a la fàbrica de la tagliatella. Dios, sí. Que heavy.
0: No, no, un moment, fora conyes. Ens pots portar salsa en tamanys industrials? O sigui, a mi que ens agrada molt.
5: No ens deixen ni prendre vini per nosaltres, os digo, no. Impossible.
0: En sèrio, no us deixen ni fotre el ditet allà al tambor de salsa?
1: El ditet, en plan, el ditet a on?
0: Al tambor de salsa.
5: No provar, però...
1: Vale. Escolta, què t'ha agradat l'artista Mètrica?
5: Bueno, a mi no massa. Massa paraulotes, no sé.
1: Massa paraulotes en 3 minuts, eh?
0: És que és per, la reacció és por el amor de Dios, saps?
1: Sí, sí.
5: Sí.
1: I,
5: ja n'hi ha prou.
1: I per tu qui és el famós més famós del món?
5: Bueno, abans he escoltat que deien el Trump.
1: El
5: pues,
1: Trump.
5: Sí, té bastants números.
1: 4 vots per al Trump, tio.
0: Joder, sí, macho, sí. Pues allà està el Trump.
5: És que l'està buscant, l'està buscant.
0: Creieu que el Trump sap el que és la tagliatella? O ni de conya? No crec, no?
5: Pues, vam fer a l'Atlanta, vam tindre una fàbrica.
1: Ah, sí?
0: En sèrio?
5: Sí.
1: Que heavy. Sí.
0: Jo pensava que la tagliatella només era a...
5: Italià, no?
0: A Espanya. No, a Espanya, vull dir.
5: Ah, bueno, ara també n'hi ha. A la Xina també tenim una fàbrica i...
1: Perdona, hi ha tagliatella
5: a
1: la Xina?
5: No sé.
1: Hi ha tagliatella a la Xina?
5: Sí.
1: Ostres, no, en sèrio?
5: Sí. Oh, oh.
1: Memeo, por favor.
0: Sí, sí, con sede en Madrid, España. També té a Portugal i Andorra. Ojo el Donald Trump, algun dia a Portugal. I don't find a restaurant. I de sobte li diuen, vieni a la tagliatella, saps? Sí, potser, sí. Oye.
1: Per tant, ara mateix tenim un oient a l'antena que sap com es fa el lomo cosenza.
5: Sí.
1: Dios! M'encanta!
0: Vale, digue'ns, sisplau, almenys 3 ingredients principals, perquè a mi m'agradaria molt replicar aquesta salsa, i molts oients jo crec que també.
1: Sí, la salsa de lomo cosenza.
5: A veure, pues, mira, us dic el més essencial, perquè no es pot dir tampoc tot, que si
0: vale.
5: No em farien fora.
0: Vale,
5: xampinyó, que ja es veu això, el xampinyó.
1: Sí.
0: Vale.
5: Nata.
0: Vale.
5: I... a veure, què us puc dir més?
1: No diguis lomo, oli. Perquè lomo ja sabem que porta lomo.
0: No diguis cosenza.
5: sí, ja. El lomo no fem nantes. Jo me'l fiquen al restaurant. Pues us puc dir Oporto.
1: Oporto.
0: Oporto, sí, això ja ho sabia.
1: Vale.
0: Jo, bueno, jo feia servir, jo he intentat replicar-la, i jo feia servir vi negre en comptes de l'Oporto, però clar, sapiguem que ens diu que és un vi més dolç, doncs endavant, el farem servir.
1: Vale. Perfecte, pues, bueno, quan vagi la Tagliatella pensarem amb tu, vale? Que vagi bé el curro.
5: Vale.
0: Venga, capitana.
1: Adéu.
5: Adéu.
1: Hola, bona nit. Hola? No?
0: Ei.
1: Ara sí, hola. Ei.
6: Hola, bona nit, ara sí.
1: Hola, com et dius?
6: Em dic Daniel.
1: Daniel, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau.
6: Ja està baix.
1: I tu com és que no mires el partit, Daniel?
6: Perquè jo soc de les motos, no del futbol.
1: Ah, molt bé.
0: Clar, i avui no toca motos, només són els diumenges les carreres.
6: Ja ho sé, i a sobre s'han de pagar, me cago en Déu.
1: Pobre Daniel.
0: Déu-n'hi-do. Pobre xico.
6: Doncs anem a dir una cosa.
1: Què?
0: Ui.
6: Que sou únics, tio.
1: Ah, quin susto, pensava que anàvem a dir
0: no,
1: el contrari.
0: No, però espera, encara no ha acabat la frase. Som únics per què? Perquè som tontos del cul?
6: No, perquè sou de puta mare, o sigui, bé. Només espero l'hora que arribi per escoltar-vos.
1: Molt
6: perquè...
1: bé!
0: Dios, Daniel, però... Tu estàs enamorat de nosaltres i m'agrada molt!
1: Que grande el Daniel,
6: I mira que tinc a la meva dona al costat, eh?
0: Que vingui també, eh?
1: Què prefereixes, la teva dona o nosaltres?
0: Clar.
6: Tot junt.
1: Ah, vale.
0: Dios, Déu-n'hi-do, tu vols l'orgia heavy. Mira, però si haguessis d'escollir una cita a la Tagliatella, seria amb la teva dona o amb nosaltres dos?
6: Amb els dos, que se us veu molt prims.
1: Vamos!
0: Què ha dit? Que se'ns veu molt prims.
1: Ah, sí?
0: Doncs tot el contrari, eh? Jo tinc una panxa que, mare de Déu.
1: Jo tinc un flotador que floto.
6: Però de cervecero
1: o
6: de què?
1: Clar, això és una
0: altra cosa. Bueno, de mala vida, en general.
1: És una altra vida.
0: Sí.
1: Bueno, molt bé. Ah, quin és el famós més famós del món, segons tu, va?
0: Nosaltres, clar.
6: No sé, la Pantoja, mismo.
1: La Pantoja, vaya
0: del
1: pinga.
0: Món.
1: Vaya pinga.
0: Home, és veritat que hi ha figures espanyoles, per exemple, el 70 Julio Iglesias devia ser top 3, possiblement,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la Pantoja,
0: la Pantoja, no,
1: jo crec que no.
6: La Pantoja és un símbol,
0: és un símbol molt local d'aquí, jo crec que d'Espanya ja està, no, bueno. No més.
1: Bueno,
6: una pregunta us anava a fer.
1: Va ràpid, que tenia l'hora quadrada. Bueno,
6: ara fora conyes. Com es pot escoltar el Flash FM fora de Catalunya? Doncs
1: pues per l'app i per la web.
0: A través del web, www.flashfm.cat. Connectes el mòbil al Bluetooth i estàs al cotxe, i si no, doncs a internet amb l'ordinador i qualsevol altaveu el connectes, vale?
6: Però us ho sent en directe, em
1: refereixo,
6: sí, no?
1: Sí, tio, sí.
0: Sembla la iaia Conxita.
1: Però tu quants anys tens, tio? No tens l'app de res?
6: Jo tinc 44, tio.
1: 44?
0: Bueno, hauries de saber-ho.
1: Sí. Home, 44 anys, has de saber les apps, no? Digo sí. Jo, joder.
6: Vaya tela,
0: vaya tela. No, vaya tela tu.
1: Sí, exacte, vaya tela tu, que no saps combat, eh? Res.
6: Espera, que toco la meva dona, ja en què viu, di algo.
1: No,
6: di algo.
1: Que ja està. Vinga, adéu. Adéu. Per favor.
3: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93-545-6868.

0: Et volem escoltar.
1: Pep.
0: Truca al 935-6868-68. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: Vinga, va, nova hora en marxa. Són les 10 de la nit. Un altre cop la Shakira.
3: Mare meva, no para, eh?
2: Per favor, prou ja. Hola, bona nit.
4: Hola.
2: Hola, com et dius?
4: Kim.
2: Kim.
3: Kim Torra. Kim, però quants anys tens, tu, cabron? Ai, perdó, nen.
2: Ui.
4: És una nena. Sóc una nena.
2: Ah, és una nena. Ah. Kim, quants anys tens, guapa?
4: 12.
2: 12. I, bueno, a partir de les 9 no poden trucar menors, però, bueno.
3: Està con la mami, no?
4: Sí, sí, també.
2: Està amb la mama, vale, no passa res. Escolta, Kim, quin és el famós o la famosa més famosa del món? A veure.
4: El Simpson o el Michael Jackson?
2: El Simpson o Michael Jackson?
3: El Homer Simpson.
4: Eh?
3: El Homer Simpson, Simpson, has dit?
4: Ah, sí.
2: El Homer Simpson o Michael Jackson? En qui et quedes dels dos?
3: Has d'escollir.
4: En Michael Jackson. Michael Jackson.
2: Michael Jackson. Tres vots per Michael Jackson. Molt bé.
3: Bé.
2: Ja ho tenim.
3: Molt bé.
2: Aparca bé la teva mare, eh? Molt bé, eh? Allà aparcant el cotxe.
4: Sí.
3: No, no, mare meva, el soroll del cotxe aparcant. Quin sí. drama.
4: No.
2: On heu aparcat, a casa?
4: No,
2: al
4: parking. Per anar a casa.
2: Ah,
4: perf. Venim del Mercadona.
2: Del Mercadona.
3: O sigui, sí, estàveu aparcant a casa, vamos.
2: Exacte.
3: Sí, la veritat. Sí, sí.
2: I què has comprat al Mercadona, mama? A veure.
3: Un mus.
4: Una mica de tot.
3: Què no falta mai a la compra de la gent de Mercadona? Hi ha alguna cosa que sempre pilli tothom? Hòstia, el guacamole és molt de totes les cases, eh?
2: Ah, sí?
3: El guacamole, Mercadona, cuidao, eh?
4: Ja,
2: Què és el que més t'agrada comprar al Mercadona?
4: Les mochis.
2: Els
3: mitjans. Hòstia,
2: ah,
3: sí.
2: Vale, vale.
3: Els dochis, estan que te cagues,
2: estan bons.
3: El de cheesecake, mare meva, està collonut.
4: Guai. Sí, és el que a mi m'agrada.
2: Guai, jo no vaig mai al Mercadona.
3: Hauries d'anar, hi ha novetats molt importants.
2: Jo sóc més del bon preu i el consum.
3: Molt bé, Catalunya, bé.
2: Molt bé, moltes gràcies. Que vagi bé.
4: Gràcies a vosaltres, que sou la polla.
2: La mare ha dit que som la polla?
3: Davant d'una
4: nena.
3: No, no,
4: no,
2: no. Què? Què has dit?
4: Que sou la conya. Que
2: ah, la conya. Jo havia entès que sou la polla. I, per favor, que tens la filla davant.
4: A veure,
3: per significat és el mateix.
2: No, no, és el mateix.
3: Per tant,
2: sí, sí.
3: Bueno, està bé. Ens hem quedat amb el missatge, vale?
2: Molt bé. Hola, bona nit.
5: Bona nit.
2: Hola, qui ens truca?
5: Mònica.
2: Mònica, des d'on ens truques?
3: Moni, Moni.
5: De Tarragona.
2: Molt bé, Mònica.
3: Molt bé, Mònica.
2: Escolta, Mònica de Tarragona, quin és el famós més famós del món?
5: No sé, home, és que era el puto Trump este, no?
2: Jo!
5: Però... Diria el Putin també, però és el Trump, és que ell li supera, el supera, este tio.
2: Vale, vale, per tant, apuntem sí. al Trump.
6: Monica thinks I'm the most famous person in the world.
2: Vinga.
6: I am.
5: Sí. I has brigut.
2: I has brigut, molt bé. Perfecte, Mònica.
3: Ai, Mònica, tu mateix reis.
2: Doncs ara mateix, pel vot de la Mònica, va guanyant Donald Trump, loco.
3: Mare meva,
2: heavy.
3: Per Déu.
2: Déu-n'hi-do. Gràcies, Mònica, que vagi bé.
3: Vinga, xavala.
2: Adéu. Adéu. Hola, qui ens truca? Bona nit.
7: Hola, bona nit.
2: Com et dius?
7: Sergio.
2: Sergio.
7: Era m'avanta, era per saber si puedo cambiar mi respuesta.
3: Hòstia, de sobte vols canviar?
2: A qui havies votat, tu?
7: Sí, bueno, quiero preguntar algo, dos cosas.
2: A veure, qué miedo.
7: ¿Se vale en dibujo o personaje muerto?
3: Sí, ho hem dit sí, abans, que sí, dibuixos sí. animats, mira, i morts també, sí, clar.
2: Sí, sí, clar.
7: Digues. Ah, mira, eso, pues mira, estoy entre dos. Estoy entre Hitler Dios. Y Son Goku.
2: Home, a veure, Son Goku...
3: Son Goku, clar. Home, en veritat, el Goku és veritat
7: que
3: no tothom ho ha vist.
7: Mundial.
3: No tothom ha vist la sèrie, però molta gent l'ubica, en veritat.
2: Sí, però ara una gent...
7: Claro, o sea, mucha gente sí. no sabe que es Dragon Ball, però Son Goku saben quién es.
2: Sí, però un nen de 10 anys ara mateix sap que és Son Goku? No sé,
3: clar, jo no sé si encara dubtes, es fa els dibuixos o...
2: No sé, però bueno, si vols ho apuntem.
3: Son Goku.
7: No
3: Home,
7: sé.
3: Jo crec que Mickey Mouse és mucho más famoso que el Son Goku, bro.
2: Home, sí, jo crec que sí,
3: Clar.
7: Ah, mira, ahí m'has pillado, sí.
3: Ah,
7: sí. A todo un anito de eso, sí, la verdad.
2: Per tant, tu qui havies votat abans?
7: A Elon Musk.
2: Vale.
3: Clar.
2: I sí. ho canvies per què?
7: Pues mira, lo cambio por el Mickey Mouse.
2: Pel Mickey Mouse?
3: Sí.
7: Sí.
3: Ben fet.
7: Sí, ¿verdad?
2: Jo ho prefereixo, la veritat.
3: Sí, més tendre, no? A veure si ara tothom començarà a dir Mickey Mouse, que és una molt bona idea.
2: És que, cuidado.
7: Sí, sí, la veritat que sí, no està mal, no està mal.
2: Molt bé, tio, doncs pues moltes gràcies.
3: Merci, xaval.
2: Adéu.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.

0: ascultați Caracza Flash FM, așa că este omul Chacha. La 10 ui 27 minuts. Așa este el Flash Urban, avui că busquem la persona més famosa del món.
1: Vinga, quina és per vosaltres la persona més famosa del món, de la història, o el que sigui, vale? Ens ho dieu.
0: Per cert, Paco, com està el partit ara mateix a l'Espanya-Portugal?
2: Pues mira, te explico un poco, Paco, porque España está atacando ahora mismo a Portugal. Atención, la sesión ofensiva de la Roja, que bloquea muy bien los lusos.
0: Però no passa res, no?
2: No passa nada. 0-0 el partido y hay una opción más fallida por los españoles.
0: Per, gracias, Paco.
2: De nada, Paco.
0: Vinga, quedes al telèfon per si ens vols trucar ara mateix en directe.
3: 93 545 68 68.
0: A les 10 i 28 minuts. Hi ha algú ara mateix escoltant el Flash Urban o tothom està mirant el partit de la selecció espanyola?
1: No, home, no. Jo. Segur que tenim molta gent a l'altra banda que està de correle o simplement que no li mola el futbol, que ara mateix està disposat a trucar-nos i dir-nos qui és aquesta persona tan famous deimus.
0: El que sí que s'ha confirmat de moment és que la persona més, més famosa del món, segons l'audiència del Flash Urban, és Donald Trump. La soc més jo. Votada d'aquesta nit.
4: Is Donald Trump the most famous person in the world?
0: Sí.
4: It really is.
0: Donald Trump, que per cert, ha fet que potser...

0: al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El Lleida Blau és un nom.
2: Ah, sí?
1: De la Mare de Déu del Blau.
3: Ah, mira, hi ha noms de colors, clar, rosa. Rosa, clar,
1: nom... Violeta.
3: Violeta. Blanca. Negra no hi ha, de nom. És veritat, no, però és veritat.
1: És veritat?
3: Es diu molt, però no és un nom. Per què rieu, companys?
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què significa per tu aquest programa? A veure.
2: Buah, per mi sou la canya, sou la puta polla, tio.
1: Molt bé,
2: ens
1: home.
2: Ens riem mogollón, tio. Sou uns cracs, musicote, bueno, de tot.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.